0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la forma musical de

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia, protesta laboral i ple extraordinari demanat per l'oposició avui divendres a Lloret de Mar.

Lloret de Mar viu un conflicte laboral a l'Ajuntament que s'ha intensificat en els darrers mesos amb la renúncia de la policia local a fer hores extres i la decisió dels serveis de manteniment de deixar de fer guàrdies. Davant d'aquest escenari, els sindicats han convocat una aturada de treballadors avui divendres a les 12 del migdia, coincidint amb el ple extraordinari que ha demanat l'oposició de Junts, Tots i Esquerra per analitzar el deteriorament del clima laboral i la gestió dels recursos humans al consistori. En uns minuts escoltarem els diferents portaveus municipals dient la seva sobre la situació del personal a l'Ajuntament d'aquí, de Lloret de Mar. Mentre el govern, volem dir, del Partit Socialista assegura que atenen la mà estesa per poder negociar, la resta de grups destaquen el malestar amb la plantilla i que cal arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia i

0: Una marcada avui pel taller de risoteràpia per a la gent gran, una gala d'arts marcials o el concert de piano de Carlos Acoto. Demà l'atenció es trasllada als Jardins de Santa Clotilde, on es presenta un llibre sobre els rodatges de Joc de Trons i sèries similars de fantasia que generen turisme interessat en els escenaris d'aquestes ficcions. L'autor del llibre és Javier Marcos i després hi haurà una taula rodona. Dissabte a la nit, al teatre, arriba Plaer culpable, una comèdia sobre les relacions de parella, la sexualitat i les contradiccions entre els ideals personals i la realitat quotidiana. I diumenge hi ha La gimnastrada, una lectura de poemes del teatre amb el casal de l'Obrera, però no en el casal, sinó en el Jardí de la Pau, i amb l'esbart d'en Saire Joaquim Ruira de Blanes. També hi participarà la Copla, la principal del Carib.
1: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris d'aquest divendres i sabrem quina és la previsió del temps per avui i per al cap de setmana. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisès García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps que doncs, parla un dia més de rècords de calor i avui doncs, continuem igual que el cap de setmana. Donem pas a la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. La calorada històrica que ens està afectant i que ahir va deixar rècords de calor a molts punts de Catalunya tindrà continuïtat també de cara a avui, temperatures molt semblants a les d'ahir, potser recolem algun grau, però vaja, continuarà fent moltíssima calor, una màxima al voltant dels 30-31 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada i anticicló. Per tant, sol radiant sense excepcions. I de cara al cap de setmana sí que el mercuri doncs, recularà una mica més. Per tant, a poc sembla que anirem perdent graus. Això sí, venim de tan amunt que la sensació serà de ple estiu amb valors clarament superiors a la mitjana durant força dies, un descens que es podria consolidar més de cara a mitjans finals de la setmana que ve, també amb un augment de la inestabilitat, un extrem encara incert que haurem d'anar concretant fins llavors. De moment toca sol, calma, sense pluja a la vista, sol amb tan sols algunes pinzellades de núvols totalment inofensius. Si anem al cap de setmana al Pirineu i Prepirineu sí que ens pot ploure, augmentaran els xàfecs i tempestes en aquesta zona de cara a les tardes, però la resta sense pluja i amb aquesta calor molt intensa que avui encara pot deixar algun rècord cap a Ponent i a l'Ebre, però aquí a poc doncs el mercuri anirà reculant. Insistim, calor de ple estiu de canícula, valors molt per sobre del que tocaria, que a partir de la setmana que ve sembla que a poc s'anirà normalitzant.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. El que fem ara és complementar-la amb les dades que tenim aquí a Lloret de Mar. A aquesta hora del matí, 22 graus ja de temperatura, mentre que la humitat se situa al 65%.

0: Avancem amb més continguts d'actualitat a 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 29 de maig. Repassem portades de diaris, Josep.
1: En efecte, aquestes són les notícies més importants d'aquesta jornada. Diari de Girona presenta en primera plana Mitchell deixa la banqueta del Girona 5 anys després. I una fotografia il·lustrativa, una nova era per a Fontajau. En bateria de titulars, Diari de Girona presenta aquestes notícies. Girona arriba el seu màxim històric d'un mes de maig amb 36,6 graus. En comerç, la merceria La Moda deixa la plaça del Vi de Girona després de 90 anys. En l'apartat judicial, endureixen la pena al gironí condemnat per una estafa multimilionària. I a peu de plana podem llegir que l'Ajuntament vol limitar els vehicles que circulen per la plaça de Catalunya i que les obres de la plaça d'Espanya coincidiran en la construcció d'un hotel. Això pel que fa la primera plana, la portada del Diari de Girona. El punt avui, com ens té acostumats, tema monogràfic.

0: Avui, 100 anys sota la llum de Marilyn. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. El dossier el tenim en Planes Interiors a càrrec de Jordi Camps i Linell. La resta de premsa escrita de caire generalista són les notícies que podem trobar a la majoria de mitjans al nostre abast. Avui obren els rotatius amb aquests titulars. El diari El País. Sánchez demana compareixer en el Congrés davant la contínua aparició d'escàndols. L'exministre Fernández Díaz alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa i el preu de l'habitatge creix un 14% al seu major ritme en dues dècades. Diari El Mundo. La UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb l'excap de CEPI. El germaníssim s'aferra a un error a la banqueta, fent referència al germà del president del govern. I Díaz Ayuso diu que davant la corrupció de Sánchez només cal anar a una qüestió de confiança. A La Vanguardia agafem aquesta primera plana i llegim de dalt a baix que els docents porten el límit al pols amb el govern pels salaris. Imatge de portada de Jorge Fernández Díaz que es declara aliè a la Kitchen. I el govern atribueix el munt d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. El diari La Razón, dos titulars sobresurten de la seva primera plana. El pla de les clavegueres, ajudar a Ábalos sacsejant Zapatero. I el tribunal de David Sánchez diu que l'únic horitzó és l'imperi de la llei. A El Periódico de Catalunya llegim que el PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire i Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Finalment, l'ABC és molt més punyent, sempre. Moncloa depura a l'escolta de Begoña Gómez per por a les filtracions i comença el judici contra el germà de Sánchez amb el PSOE encoratjant la teoria del colpisme judicial per tapar la corrupció.
1: Gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies 3CAT.info i així copsem l'actualitat de les últimes hores, que ara mateix ens porta a parlar de sindicats i educació que reprenen avui la negociació després de la tancada a la seu de la Conselleria. Representants sindicals han passat la nit tancats a educació per exigir una negociació directa amb la consellera Niubó. D'altra banda, temperatures extremes a l'escola, docents i famílies reclamen adaptar els centres a la calor. La FAC alerta d'un problema estructural que afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i que té impacte directe en la concentració i rendiment acadèmic. Més temes, s'aixeca el confinament als veïns afectats per l'incendi d'Òrrius, que ja està controlat. Els bombers han deixat cremar la parafina emmagatzemada tant dins com fora de la indústria per evitar la dispersió de contaminants. 6 mesos de pesta porcina africana, el govern es planteja flexibilitzar algunes restriccions. En economia, l'Euríbor tanca el maig tornant a pujar i es pregunta aquesta notícia com s'encariran les hipoteques. L'indicador passa del 2,75% al 2,80% i apunta a més augment, sobretot si el Banc Central Europeu apuja els tipus oficials el pròxim 11 de juny. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per informar de les investigacions al PSOE. La compareixença podria produir-se el dimecres 24 de juny perquè Sánchez també preveu informar de la propera reunió del Consell Europeu. Jorge Fernández Díaz nega ser el cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa. Abans de l'exministre ha declarat l'ex número 2 d'Interior que ha negat haver ordenat investigar Bárcenas en el cas Kitchen. I per acabar, Jonathan Andic presenta un recurs en què intenta explicar les visites a Montserrat i nega cap canvi de versió. La defensa, encapçalada per Cristóbal Martell, sosté que tenen gravada una caiguda d'Isaac Andic que confirmaria que tenia una dolença als genolls.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova.
5: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del gremi de bars i restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
4: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
6: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
7: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
8: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
9: Visites guiades a la Ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972-36-44-54.
10: Por fin es viernes.
11: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
10: Por fin es viernes.
12: Bon dia, bona hora.
1: Ara mateix ens situem a 9:15 en punt del matí. Donem pas a la primera part del Bon dia, bona hora. L'Ajuntament es prepara per al ple extraordinari d'aquest divendres que ha demanat l'oposició per abordar els problemes amb els treballadors i que coincideix amb la protesta de tots els sindicats.
13: Mentre el govern del PSC assegura que tenen la mà estesa per poder negociar, la resta de grups destaquen el malestar amb la plantilla i cal arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia i altres departaments.
1: Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Alejandro Pérez, del Partit Socialista.
14: Els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull, doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. Nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords, i aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, estendre la mà.
13: El seu soci de govern és Frederic Guic, dels Comuns.
15: No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord, per descomptat, amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc doncs, beneficiarà també a la població de Lloret.
1: Des de l'oposició es mostren preocupats per els problemes de seguretat arran d'aquests conflictes. Escoltem Jordi Martínez, de Junts.
16: L'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat.
13: Ara escoltem Albert Robert, de Tots.
17: El tema de la seguretat em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretenc, com a ciutadà, com a vilatà, com a veí. Em fa patir molt, moltíssim, que no arribin a un acord i que no tinguin aquesta mà dreta de negociació per poder seure, per poder arribar a acords, per assumir doncs, que potser necessiten unes millores, no totes les que estan demanant, però sí algunes.
1: Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
18: Que el rei va despullat i clar, com que ningú li diu, doncs ell es pensa que va vestit, però el rei va despullat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar.
13: Lara Torres, de Sumem, parla de tensió.
19: Hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
1: Coque Hernando és la regidora de Vox.
20: Los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, pero siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden es para eso. Y creo que está dentro de la legalidad.
13: El ple extraordinari s'ha convocat a les 12 de migdia, a la mateixa hora en què s'ha anunciat la concentració de protesta de tots els sindicats municipals a la plaça de la Vila.
12: Bon dia, bona hora.
1: Pràcticament les 8 i 20 minuts del matí. Fem ara un apunt esportiu. Daniela Guillén afronta aquest cap de setmana la segona prova del Mundial de Motocross femení. Serà en el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Ternenstall, un dels traçats més emblemàtics del calendari mundialista i caracteritzat per el seu terreny hardpack.
13: La pilota de Lloret arriba a Alemanya com a líder provisional del campionat després d'imposar-se el passat cap de setmana al Gran Premi de França, on va protagonitzar una espectacular remuntada per imposar-se en la segona màniga.
1: Daniela Guillén torna ara a un circuit on ja va aconseguir pujar al podi la temporada passada després de firmar una segona i quarta posició a les curses disputades.
13: La pilot catalana ja sap què significa ser líder en una segona cita del Mundial. Aquesta situació ja la va viure l'any 2024, tot i que ara és una pilot molt més madura i preparada per gestionar aquest tipus d'actuacions.
1: Recordem que Daniela Guillén és líder amb 47 punts i els mateixos que té la italiana Chiara Fontanesi. En el tercer lloc hi ha, amb 36 punts, April Franzoni.
13: Les curses dissabte a 3:15 PM i diumenge a 1:15 PM del migdia. Les dues es podran seguir a través del canal Esport 3.
12: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Anem amb l'agenda d'aquest divendres i cap de setmana. Parlem d'avui mateix, en què la biblioteca acull aquesta tarda el taller Viu l'Alegria, una proposta de joc i de risoteràpia inclosa a la Setmana de la Gent Gran. L'activitat va a càrrec d'Alquímia Lúdica.
13: El taller convida les persones participants a reconnectar amb la seva part més lúdica, espontània i alegre a través del joc i el riure compartit. Segons Enriqueta Pérez, una de les responsables, es tracta d'una experiència divertida i transformadora que afavoreix la connexió emocional i la creació d'un entorn més càlid, humà i autèntic.
0: Viu l'alegria és un taller de joc i de riureteràpia. És una experiència molt divertida i transformadora que ens convida a reconnectar amb la nostra essència més lúdica, més espontània i més alegre. És una oportunitat per explorar la meravellosa força alliberadora que té el riure i el joc quan es comparteix amb altres persones. Quan riem i juguem, juntes, totes les persones, doncs, generem un entorn més càlid, més humà i autèntic. I Viu l'Alegria és un espai per fluir, per gaudir, per connectar des del cor. Totes tenim experiència de jugar. Quan érem petites jugàvem. I ara és una bona oportunitat, amb aquest taller, de retrobar-nos amb l'entusiasme, amb el goig, amb la diversió, perquè jugar i riure ens uneix, ens cohesiona i ens fa sentir més feliços. Aleshores, també Viu l'Alegria és una oportunitat per jugar plegades, per gaudir, per fluir juntes i per veure'ns també amb una altra mirada, per alliberar-nos i per fluir. Riure i jugar són dues activitats meravelloses i essencials per al benestar de les persones i a totes les etapes de la vida. Tot i que a vegades associem jugar amb la infància, doncs el joc i riure té un significat molt especial a la vellesa, perquè quan ens fem grans, riure i jugar no només generen alegria, sinó que també són eines molt poderoses per al benestar emocional, per al benestar físic, cognitiu i social. I aquelles persones que juguen, que incorporen el joc a la seva vida, que cultiven una actitud positiva, doncs tenen més possibilitats de viure un envelliment actiu i ple de vitalitat. Per tant, reconnectar amb el nostre esperit juganer, enjugassar-nos i riure, doncs, ens permetrà viure la vida amb més entusiasme i amb més alegria.
1: Des de l'organització destaquen que riure i jugar són activitats essencials al llarg de la vida i que porten tot tipus de beneficis emocionals, físics, cognitius i socials.
13: Tot i que sovint s'associen a la infància, defensen que en la vida adulta contribueixen de manera significativa a un envelliment més actiu, saludable i ple de vitalitat.
0: Practicar el joc i practicar el riure té molts beneficis. Té beneficis físics, emocionals, cognitius, socials, però així a nivell general, doncs direm que millora el benestar integral i la qualitat de vida. També ens ajuda a connectar amb altres persones, perquè jugar i riure genera moments de felicitat compartida. Està comprovat que les persones que riuen, que juguen, que es relacionen, doncs tenen una longevitat més llarga i que viuen amb una millor salut física i mental. Quan riem, ja ho sabem, no? que activem la sang, els músculs, doncs també s'activen, per tant, millora la circulació. Un cop hem acabat de jugar i de riure, doncs hi ha una relaxació muscular. Evidentment, no estem pensant en problemes del nostre dia a dia. Per tant, ens ajuda a reduir l'estrès, l'ansietat, la tensió. I a nivell cognitiu, doncs clar, estimulem el cervell, augmenta la creativitat i naturalment a nivell social, doncs el jugar amb altres persones, riure plegades, doncs fomenta les interaccions positives i el vincle. Hi ha una frase que a mi m'agrada moltíssim d'en George Bernard Shaw que diu que no deixem de jugar perquè envellim, sinó que envellim perquè deixem de jugar.
1: El taller també planteja el joc com a eina de cohesió i benestar col·lectiu que permet reduir tensions, millorar les relacions socials i fomentar una actitud positiva.
13: Les persones interessades a participar-hi han de fer inscripció prèvia al casal municipal de la gent gran al telèfon 972 37 25 36. El taller de risoteràpia és aquest divendres, avui a les 5 de la tarda a la biblioteca.
1: Més coses, Lloret de Mar acollirà també avui la quarta edició de la Gala de les Arts Marcials, una exhibició que reunirà prop d'un centenar de participants.
13: Durant la gala es practicaran disciplines com el karate, el taekwondo, la boxa tailandesa, la defensa personal, el judo, les MMA i l'esgrima japonesa.
1: La trobada comptarà amb la participació dels clubs Karate Drist, Taekwondo New Age, Boxing, Albino, Autodefensa Marga, Judo Club Esportiu, Nova Unió i Kintsugi Dojo, que uniran esforços en aquesta exhibició que és oberta a tots els públics.
13: Santi Gutiérrez és un dels organitzadors i destaca l'ambient que es viu durant la jornada.
2: Una exhibició única amb disciplines com el taekwondo, la boxa, el kickboxing, la defensa personal, el judo, les MMA i el iaijutsu, l'art de l'espasa japonesa. Serà una tarda-nit plena d'energia, tècnica, respecte i espectacle, que no pot faltar, amb la participació de clubs i esportistes de la vila. Les arts marcials a Lloret de Mar són molt més que un esport, són disciplina, superació, valors i comunitat, obertes a totes les edats.
1: La quarta gala de les arts marcials se celebra aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el pavelló municipal d'esports.

0: El pianista franco-argentí Carlos Acoto serà l'encarregat de posar el punt i final al cicle Nits de Piano amb un concert que tindrà lloc aquest divendres, per tant, avui mateix al teatre.
1: Resident a París des de finals dels anys 80, Acoto està considerat un dels pianistes més destacats de la seva generació. Format a la Universitat Nacional de Rosario i deixeble del prestigiós pianista Bruno Leonardo Gelber, ha desenvolupat una llarga trajectòria internacional amb actuacions arreu d'Europa i Amèrica.
0: Al llarg de la seva carrera ha estat aclamat per el seu virtuosisme, sensibilitat interpretativa i la seva especial connexió amb el repertori romàntic, especialment amb compositors com Chopin i Liszt.
1: És un missatge, en un missatge adreçat al públic català, Acoto ha expressat la seva satisfacció de tornar a actuar a Lloret i ha pensat alguns detalls d'aquest concert.
2: Buenos días, mis queridos amigos de Cataluña. Qué alegría volver a verlos. Dos palabras para presentarles mi recital de piano de este próximo viernes 29 de mayo en el magnífico Teatro de la Costa Brava de Lloret de Mar. Compartiremos obras de Domenico Scarlatti, italiano que eligió la península ibérica como país de adopción. Escucharemos también el alucinante Carnaval de Viena de Robert Schumann. La segunda parte del concierto estará dedicada a Chopin con algunas de sus más grandes obras, como la célebre Primera Balada.

0: 8:31 minuts del matí. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar la informació del temps per anunciar més valors i més calor. No sabem si dia extrema, però en qualsevol cas, doncs, dies molt càlids, tant avui com el cap de setmana. Crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. La calorada històrica que ens està afectant i que ahir va deixar rècords de calor a molts punts de Catalunya tindrà continuïtat també de cara a avui. Temperatures molt semblants a les d'ahir. Potser recolem algun grau, però vaja, continuarà fent moltíssima calor, una màxima al voltant dels 30-31 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada i anticicló. Per tant, sol radiant sense excepcions. I de cara al cap de setmana sí que el mercuri doncs recularà una mica més. Per tant, a poc sembla que anirem perdent graus. Això sí, venim de tan amunt que la sensació serà de ple estiu amb valors clarament superiors a la mitjana durant força dies, un descens que es podria consolidar més de cara a mitjans finals de la setmana que ve, també amb un augment de la inestabilitat, un extrem encara incert que haurem d'anar concretant. Fins llavors, de moment, toca sol, calma, sense pluja a la vista, sol amb tan sols algunes pinzellades de núvols totalment inofensius. Si anem al cap de setmana al Pirineu i Prepirineu, sí que ens pot ploure. Augmentaran els xàfecs i tempestes en aquesta zona de cara a les tardes, però la resta sense pluja i amb aquesta calor molt intensa que avui encara pot deixar algun rècord cap a Ponent i a l'Ebre, però aquí a poc doncs el mercuri anirà reculant. Insistim, calor de ple estiu de canícula, valors molt per sobre del que tocaria, que a partir de la setmana que ve sembla que a poc s'anirà normalitzant.
0: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar una temperatura de 24 graus, mentre que la humitat se situa al 62%.

0: 8 i 34 minuts del matí. Som a divendres 29 de maig. Moment de repassar portades.
1: Doncs repassem aquestes primeres planes del Diari de Girona, El Punt Avui, la resta de premsa escrita. Avui el Diari de Girona obre amb un apunt d'esports. Michel deixa la banqueta del Girona 5 anys després. I també amb una fotografia il·lustrativa, una nova era per a Fontejau. La concessió del pavelló al bàsquet de Girona per 50 anys s'enfila la recta final. En bateria de titulars en climatologia, Girona arriba al seu màxim històric d'un mes de maig amb 36,6 graus. I espera. El Diari de Girona també destaca en comerç que la merceria La Moda deixa la plaça del Vi de Girona després de 90 anys. A l'apartat judicial endureixen la pena al gironí condemnat per una estafa multimilionària. I a peu de plana, llegim que l'Ajuntament vol limitar els vehicles que circulen per la plaça de Catalunya i que les obres de la plaça d'Espanya coincidiran en la construcció d'un hotel. El Punt Avui, el seu tema monotemàtic és 100 anys sota la llum de Marilyn. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. La resta de premsa escrita de caire generalista, més del mateix durant tota la setmana. El País destaca Sánchez demana compareixer en el Congrés davant la contínua aparició d'escàndols. També l'exministre Fernández Díaz alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa. I el preu de l'habitatge creix un 14%, al seu major ritme en dues dècades. Al diari El Mundo, la UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb l'excap de CEPI. El germaníssim de Sánchez s'aferra a un error a la banqueta. I Díaz Ayuso diu que davant la corrupció de Sánchez només cal anar a una qüestió de confiança. A La Vanguardia, els docents porten el límit al pols amb el govern pels salaris. Imatge de Jorge Fernández Díaz, que es declara aliè a la Kitchen. I el govern atribueix el munt d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. El diari La Razón, el pla de les clavegueres a ajudar a Ábalos sacsejant Zapatero. I el tribunal de David Sánchez diu que l'únic horitzó és l'imperi de la llei. A El Periódico de Catalunya llegim que el PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire i que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I finalment, l'ABC, Moncloa depura l'escolta de Begoña Gómez per por a les filtracions. I comença el judici contra el germà de Sánchez amb el PSOE encoratjant la teoria del culpisme judicial per tapar la corrupció.
0: Gràcies, Josep. Per aquest repàs de portades, el que fem ara és mirar al portal de notícies de 3Cat Info, que ara mateix ens porta a parlar de sindicats i educació que reprenen avui la negociació després de la tancada a la seu de la Conselleria. Representants sindicals han passat la nit tancats a educació per exigir una negociació directa amb la consellera Niubó. D'altra banda, temperatures extremes a l'escola, docents i famílies reclamen adaptar els centres a la calor. La FAC alerta d'un problema estructural que afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i de professionals i que té un impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. Més qüestions, s'aixeca el confinament als veïns afectats per l'incendi d'Òrrius, que ja està controlat. Els bombers han deixat cremar la parafina emmagatzemada tant dins com fora de la indústria per evitar la dispersió de contaminants. Més qüestions, 6 mesos de pesta porcina africana, el govern es planteja flexibilitzar algunes restriccions. En economia, l'Euríbor tanca el maig tornant a pujar. L'indicador passa del 2,75% al 2,80% i apunta a més augments, sobretot si el Banc Central Europeu apuja els tipus oficials el pròxim 11 de juny. En política espanyola, Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per informar de les investigacions al PSOE. La compareixença podria produir-se el dimecres 24 de juny perquè Sánchez també preveu informar de la propera reunió al Consell Europeu. I Jorge Fernández Díaz nega ser el cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa. Abans de l'exministre ha declarat a l'ex número 2 d'Interior que ha negat haver ordenat investigar Bárcenas en el cas Kitchen. I per acabar, Jonathan Andic presenta un recurs en què intenta explicar les visites a Montserrat i nega cap canvi de versió. La defensa encapçalada per Cristóbal Martell sosté que tenen gravada una caiguda d'Isaac Andic que confirmaria que tenia una dolença als genolls.

0: 8:43 del matí. Seguim amb l'agenda del cap de setmana. Lloret de Mar celebra aquest dissabte la Fish Party, que és una trobada de pesca nocturna que impulsa la botiga Pesca César i que coincideix amb el 12è aniversari.
1: L'esdeveniment consistirà en una trobada informal de pescadors a la platja, amb un ambient lúdic i obert tant a aficionats com a pescadors amb experiència competitiva. Segons el seu organitzador, César Giraldo, propietari de la botiga, la iniciativa ja s'ha repetit en altres ocasions al llarg de l'any. L'escoltem.
2: Los fish parties son unas quedadas de pesca que hacemos en la playa de Lloret de Mar a lo largo del año. Siempre nos reunimos unos 15-20 pescadores y pasamos una noche de pesca fantástica. Y este año coincide con el 12 aniversario, que en 2014 abrimos la tienda y aquí estamos durante 12 años a pie del cañón. Y este sábado, si dan un paseo por la playa por la noche, verán que hay muy buen ambiente de pesca y es muy bonito de ver.
0: La convocatòria, com diu a César, d'aquest dissabte té un component especial, ja que coincideix amb l'aniversari de la botiga oberta des del 2014.
1: Pel que fa a la participació, és gratuïta. Només cal trucar al telèfon 626 18 49 64 i presentar-se dissabte a les 8 del vespre a la botiga Pesca César.
0: La trobada, segons l'organització, reuneix a perfils diversos des de joves fins a pescadors amb nivell competitiu.
1: La iniciativa busca consolidar-se com una cita recurrent per a la comunitat pesquera.
0: Anem a més qüestions. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte la representació de Plaer culpable, una comèdia escrita i dirigida per Lara Díez, que posa el focus en les relacions de parella, la sexualitat i les contradiccions entre els ideals personals i la realitat quotidiana.
1: L'obra explica la història d'una parella a punt de tenir el seu primer fill que, amb la voluntat de començar aquesta nova etapa amb total transparència, decideix confessar-se tot allò que s'han amagat durant la relació. La parella és interpretada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer. Escoltem a Lara Díez.
3: Plaer culpable és una obra d'una parella que estan a punt de tenir una criatura i són molt modernes, molt d'esquerres, molt progres, i decideixen, ja que estan en pandèmia, decideixen aprofitar les 38 setmanes d'embaràs per explicar-s'ho tot, perquè així, si s'expliquen totes les coses que petites que siguin que s'han pogut amagar, doncs estaran més preparades per l'arribada de la criatura, perquè segons han llegit, perquè han fet molts cursos, s'han format, han fet moltes preparacions per la criança, doncs han llegit que la criatura, doncs, quan neix, doncs fa que tots els petits problemes s'eixamplin, i així que decideixen que és una bona idea que es puguin explicar tot. I a partir d'aquí ja no dic res més perquè faria molts spoilers, però realment comencen a aparèixer moltes coses que generen un dilema i generen un estat de controvèrsia i d'ambivalència en el públic, que després, quan acabeu de veure la funció, doncs dona per a un sopar llarg de debat sobre tot això que els hi passa.
0: La proposta neix d'una experiència personal que la pròpia autora situa com a punt de partida del projecte.
4: Jo vaig anar de viatge als Estats Units amb una furgoneta i érem 9 persones fent un road trip, i de sobte una de les persones va explicar un bulo que en aquell moment ens va semblar veritable, que parlava d'això, d'embarassos, criatures, relacions de parella, i és que no ho puc dir perquè ja dic que faria el gran spoiler de l'obra, però just va explicar això i tothom, aquella furgoneta que érem, que totes ens consideràvem d'esquerres, pues, progres també, no? Molt modernes, molt, bueno, amb la ment molt oberta que som, però quan ens van explicar aquest bulo vam començar a dir totes el que faríem, i va resultar que va començar a sortir d'aquelles persones que érem, va començar a sortir els instints més possessius, més salvatges, més troglodites i més retrògrades que hi podien haver, i vaig pensar, n'he de fer una obra de teatre, això s'ha de portar a escena perquè és el lloc on és una decisió política de portar això en escena, perquè el teatre és on podem pensar i on podem comunicar i on podem parlar juntes de totes aquestes coses, i dirigir-ho també ho volia dirigir jo perquè em feia molta il·lusió tirar endavant aquest projecte. I després hi ha unes intèrprets, el Francesc Ferrer i la Mar Ulldemolins, que defensen això a muerte, i és una meravella veure'ls
3: en escena, així que res, us esperem.
1: La funció de Plaer culpable tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de Lloret.
5: Bon dia, bona hora.
0: 8 i 48 minuts del matí. Fem ara un apunt esportiu. L'Escola Gimnàstica Rítmica Lloret organitza aquest cap de setmana l'Esperada Gimnastrada. Es tracta de l'habitual festival de fi de curs en què hi participaran fins a 120 gimnastes de diferents edats i nivells.
1: Al llarg de la jornada, els assistents podran gaudir de les actuacions de totes les gimnastes de l'escola que han preparat diferents coreografies en les últimes setmanes. A més, els equips de competició mostraran els exercicis que aquest any els han permès obtenir nombroses medalles.
0: L'acte acabarà com és tradicional amb un emotiu número final en què hi participaran totes les gimnastes del club, des de les més petites, que tenen només 3 anys, fins a entrenadores i veteranes de l'escola.
1: La gimnastrada arriba aquest diumenge a les 11 del matí al Pavelló Municipal d'Esports de Lloret. L'entrada és gratuïta.
5: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I encara a l'agenda del cap de setmana, el Casal de l'Obrera ha preparat una proposta cultural oberta al públic aquest diumenge, al Jardí de la Pau.
1: L'activitat consistirà en un recull de poesia i fragments teatrals acompanyats de música i dansa en un format a l'aire lliure. Josep Maria Lloberes, president de l'agrupació, explica que hi haurà el mateix aforament que el Teatre del Casal de l'Obrera.
6: Aquí el que farem nosaltres és un petit recull de poemes i fragments de les obres de l'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera. A més, per fer la cosa que sigui més amena i tot, col·laborem amb l'esbar Joaquim Ruïra, que ens acompanyarà, i amb la copla que porten ell sempre, la copla la principal del Carib. Això també és curiós, perquè us podem dir que Casal hi queuen 120 persones, i llavors el que és en Xavi de Cultura també hi posarà exactament 120 cadires perquè tothom es pugui sentar. Per això us convidem, que no us ho perdeu, això a les 7, a les 7 de la tarda.
0: El programa inclourà un recull de poemes i fragments de les obres L'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera. La ballada, com ha explicat Josep Maria Lloberes, compta amb la col·laboració de l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes i la copla la principal del Carib.
1: L'esdeveniment, que s'emmarca en el 75è aniversari del Casal de l'Obrera, s'ha previst aquest diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda i als Jardins de la Pau.
5: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Volem recordar notícies destacades que hem anat coneixent al llarg de la setmana aquí a la ràdio. Una ens porta a parlar dels usuaris de la línia de tren R11 entre Barcelona i Portbou, que han impulsat una campanya de signatures amb la plataforma Ja n'hi ha prou per reclamar que rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no es resolguin els problemes del servei.
1: El col·lectiu, en un comunicat, denuncia retards constants, avaries, manca d'informació i problemes operatius que, asseguren, pateixen des de fa gairebé 2 anys. La plataforma la formen usuaris d'arreu del territori. Escoltem una de les usuàries afectades, Maria Ferrer.
7: Des de que van començar els accidents que va haver-hi tant a Gelida, hem patit molts maldecaps, retards constants, eliminació de trens, talls de servei, mai saps el tren a quina hora passa. Ara semblava que portàvem una miqueta menys d'un mes que s'havia restablert mínimament la normalitat. Quan diem normalitat vol dir retards de 15 minuts, que ja sovint que són normals, però ara, des de fa un parell de setmanes, torna el caos. Trens que no van, que arribes a l'estació no saps quin tren passarà. Jo, en el meu cas, ja estic agafant un tren abans, em llevo més d'hora, i tot i així arribo a l'estació i sovint em trobo que va amb 15 minuts de retard, si és que després no es para pel camí, quasi que de 2x3, que si han robat coure, que si una avaria, que si una incidència. La veritat, la gent està bastant desesperada. Jo tinc alternativa de baixar amb cotxe, no baixo cada dia, però hi ha gent que ho està patint molt. Som 400 usuaris afectats agrupats al grup Ja n'hi ha prou, i cada dia és un drama. Cada dia és un drama per gent que es veu impossible arribar a treballar, o que a l'hora de tornar no sap com tornar a casa, perquè encara que pugis al tren o que el tren passi, no vol dir que no et trobis qualsevol problema pel camí. Enteníem que era un problema derivat dels accidents que havien passat, però ara el que no entenem és que això persisteixi, que a més es digui que s'ha restaurat la normalitat i que a més ens facin pagar. O sigui, no podem pagar per un servei públic i que a sobre les autoritats ens diguin que està funcionant normalment, perquè no és així.
0: La iniciativa inclou una petició a change.org i una campanya de difusió a Instagram per mobilitzar més usuaris afectats.
1: Els promotors consideren inacceptable continuar pagant per un servei que qualifiquen d'ineficient i reclamen a les administracions una millora urgent de la xarxa ferroviària catalana.
5: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: Les plataformes SOS Costa Brava i SOS Lloret han presentat al·legacions contra el nou conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret i l'empresa Flinderdata per al traçat de camí de ronda a Can Juncadella.
1: Les entitats consideren que l'acord és contrari a dret perquè no garanteix l'obertura immediata del camí, malgrat les sentències fermes que reconeixen el seu caràcter públic. Denuncien que el conveni introdueix nous tràmits i terminis indeterminats que poden allargar encara més una situació que ja acumula 17 anys de tancament.
0: Donem pas al president de SOS Costa Brava i SOS Lloret, Jordi Palau Dalmas.
8: Bé, perquè el que diu la sentència judicial és que el camí que està inventariat i que està recollit a dintre del Pla General de Lloret és un camí públic i hauria d'obrir-se. I, en canvi, el que el conveni diu doncs és que farem passar el camí per un altre lloc i que mentre duri doncs, tot aquest procés de fer passar el camí per un altre lloc, doncs el camí original, el que diu la sentència que hauria d'estar obert, doncs romandrà tancat. I això és el que nosaltres diem que incompleix doncs, la sentència i, per tant, és contrari a dret.
1: També critiquen que l'Ajuntament renunciï temporalment a exercir accions sobre part del traçat actual mentre es tramita el nou acord, fet que interpreten com una renúncia a defensar plenament el domini públic.
8: L'únic que te trobes doncs, és que el caminant, l'excursionista que va fent el camí de ronda, doncs es troba amb aquell tall, se'l desvia per una desviació alternativa i ja està, i no tens més opció i estàs amb una indefensió total perquè l'administració no vetlla per aquesta gent.
0: El cas s'emmarca en la campanya Camins Lliures de SOS Costa Brava, que denuncia la privatització i el tancament de camins públics al litoral gironí.
9: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
0: Doncs Lloret de Mar ha presentat la nova campanya Som molt de Lloret, la que acabem d'escoltar, una iniciativa impulsada per turisme i que dona continuïtat a les campanyes dels anys 2024 i 2025 amb el lema Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: La nova proposta manté l'essència de la marca i el caràcter pioner del municipi. La campanya es presenta com una evolució natural del relat iniciat els darrers anys i vol reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants.
0: La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, assenyala la importància del sentiment de pertinença lloretenc.
10: Jo crec que el missatge està molt clar, no? És diguin el que diguin, som molt de Lloret, i amb això volem dir doncs, que tenim aquest sentiment d'estima del nostre poble, de que tothom se'l faci seu, que entre tots hem de tenir doncs, aquest sentiment de pertinença, de cuidar, d'estimar molt tots els racons, els barris, les diferents cultures i nacionalitats que trobem a Lloret, que entre tots doncs, sumem i aportem i, com sempre hem dit, Lloret és un poble molt acollidor i d'acollida, sigui temporalment perquè doncs, la gent decideix passar les seves vacances a Lloret i doncs això, la campanya ja ho diu tot, l'hem presentat aquesta setmana i doncs a continuar, diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Amb un to proper, optimista i positiu, som molt de Lloret, reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora, diversa i amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic.
10: Tothom estimi Lloret de Mar, se'l faci seu, el cuidi, el mimi I entre tots formem aquest lloret, evidentment, o sigui, sí, és reivindicar sobretot aquest sentiment de pertinença cap al nostre poble.
0: La iniciativa posa les persones al centre i les converteix en ambaixadores del municipi, mostrant el potencial paisatgístic, cultural, gastronòmic i de lleure que té la destinació.
10: Doncs un paper molt, molt important, el paper més pioner dels residents i tot plegat a doncs, les persones que ens visiten. Evidentment és una campanya feta des del Departament de Turisme d'aquest Ajuntament, perquè volem doncs, enfocar aquesta mirada, aquesta convivència entre els residents i els turistes, que aquests últims turistes els necessitem, que per això l'anunci parla que entre tots Lloret té totes aquestes activitats, tenim comerç divers, tenim bona restauració, tenim els hotels, els càmpings, els carrers plens de gent, terrasses, els bogadors, hi ha camí de ronda, hi ha natura, hi ha muntanya, Lloret tens de tot, i està clar que durant un cert temps hem de conviure doncs, residents amb turistes. Evidentment el turisme és la nostra indústria, jo sempre dic el mateix, no fabriquem cotxes, no tenim fàbriques textils, vivim d'això i doncs, hem d'intentar fer-ho bé, no? Doncs, que la gent gaudeixi de les seves vacances, que es porti un record del nostre Lloret, que faci el boca a boca de que és una destinació d'acollida i que Lloret té molt de potencial, que amb tots els racons i els llocs emblemàtics que tenim, per tot això ens hem de sentir molt orgullosos.
0: La campanya té com a objectiu continuar posicionant Lloret de Mar com a destinació orgullosa de la seva identitat.

0: Menys en d'un minut i arribarem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest divendres 29 de maig, en què doncs hem anunciat que avui, divendres, a les 12 del migdia, coincideixen el ple que ha demanat l'oposició, que és extraordinari, i la protesta laboral amb tots els sindicats a la plaça de la Vila, a davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Tot plegat té el mateix objectiu, doncs, d'alguna manera, protestar per al conflicte laboral que hi ha a l'Ajuntament amb la plantilla, que s'ha intensificat en els darrers mesos amb la renúncia de la policia local a fer hores extres i també els serveis de manteniments que deixen de fer guàrdies. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi. Tornem a les 10.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament es prepara per al ple extraordinari d'aquest divendres demanat per l'oposició per abordar els problemes amb els treballadors, el qual coincideix amb la protesta de tots els sindicats, mentre el govern del Partit Socialista assegura que tenen la mà estesa a negociar. La resta de grups destaquen el malestar que hi ha amb la plantilla i demanen arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia local i altres departaments. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Alejandro Pérez, del Partit Socialista.
5: Els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull, doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. Nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent, doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords. I aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, estendre la mà.
4: El soci de govern és Frederic Guic, de Comuns.
6: No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord, per descomptat, amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc, doncs, beneficiarà també a la població de Lloret.
4: Des de l'oposició es mostren preocupats pels problemes de seguretat arran dels conflictes. Jordi Martínez, de Junts.
7: L'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 al migdia a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat.
4: Albert Robert, de Tots.
8: El tema de la seguretat em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretà, com a ciutat, com a blatà, com a veí,

0: refugiat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar.
1: Lara Torres, de Sumem, parla de tensió.
2: Hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
1: Coque Hernando és la regidora de Vox.
3: Los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, que lo siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden es para eso. I creo que està dentro de la legalitat.
1: El ple extraordinari s'ha convocat a les 12 del migdia, a la mateixa hora en què s'ha anunciat la concentració de protesta amb tots els sindicats municipals a la plaça de la Vila.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Aquest divendres a les 12 del migdia segueix el ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària. Una convocatòria per tractar temes específics o urgents. Propostes, debats, interpel·lacions, votacions, sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret i en streaming al YouTube de l'Ajuntament.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972-36-28-70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Daniela Guillén afronta aquest cap de setmana la segona prova del Mundial de Motocross femení. Serà en el Gran Premi d'Alemanya, un dels traçats més emblemàtics del calendari mundialista i caracteritzat per el seu terreny hardpack. La pilot de Lloret de Mar arriba a Alemanya com a líder provisional del campionat, després d'imposar-se el passat cap de setmana a França, on va protagonitzar una espectacular remuntada en imposar-se a la segona màniga. Daniela Guillén torna ara a un circuit on ja va aconseguir pujar al podi la temporada passada, després de firmar una segona i quarta posicions a les curses disputades. La pilot ja sap què significa ser líder en una segona cita del Mundial. Aquesta situació ja la va viure al 2024, tot i que ara és una pilot molt més madura i preparada per gestionar aquest tipus de situacions. Recordem que Daniela Guillén és líder amb 47 punts, els mateixos que té la italiana Chiara Fontanesi. En el tercer lloc hi ha, amb 36 punts, April Franzoni. Les curses arriben dissabte a 3:45 de la tarda i diumenge a 1:45. Les dues es podran seguir a través del canal Esport 3. Més coses, Lloret de Mar acull aquest divendres la quarta edició de la Gala de les Arts Marcials, una exhibició que reunirà prop d'un centenar de participants. Durant la gala es practicaran disciplines com el karate, el taekwondo, la boxa tailandesa, la defensa personal, el judo, les MMA i l'esgrima japonesa. La trobada comptarà amb la participació dels clubs Karate Drist, Taekwondo New Age, Boxing, Albino, Autodefensa Marga, el Judo Club Esportiu, el Nova Unió i el Kintsugi Dojo, que uniran esforços en aquesta exhibició oberta a tots els públics. Escoltem un dels organitzadors, Santi Gutiérrez.
5: Una exhibició única amb disciplines com el taekwondo, la boxa, el kickboxing, la defensa personal, el judo, les MMA i el iaijutsu, l'art de l'espasa japonesa. Serà una tarda-nit plena d'energia, tècnica, respecte i espectacle, que no pot faltar, amb la participació de clubs i esportistes de la vila. Les arts marcials a Lloret de Mar són molt més que un esport, són disciplina, superació, valors i comunitat, obertes a totes les edats.
4: La quarta gala de les arts marcials se celebra aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el pavelló municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. L'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret organitza aquest cap de setmana la Gimnastrada. Es tracta de l'habitual festival de fi de curs en què hi participaran 120 gimnastes de diferents edats i nivells. Al llarg de la jornada, els assistents podran gaudir de les actuacions de totes les gimnastes de l'escola que han preparat diferents coreografies a les últimes setmanes. A més, els equips de competició mostraran els exercicis que aquest any els han permès obtenir diferents medalles. L'acte acabarà, com és tradicional,

0: a les d'ahir, potser recolem algun grau, però vaja, continuarà fent moltíssima calor, una màxima al voltant dels 30-31 graus aquí a Lloret, amb xafogó marcada i anticicló, per tant, sol radiant sense excepcions. I de cara al cap de setmana sí que el mercuri doncs recularà una mica més, per tant, a poc sembla que anirem perdent graus, això sí, venim de tan amunt que la sensació serà de ple estiu amb valors clarament superiors a la mitjana durant força dies, un descens que es podria consolidar més de cara a mitjans finals de la setmana que ve, també amb un augment de la inestabilitat, un extrem encara incert que haurem d'anar concretant fins llavors. De moment toca sol, calma, sense pluja a la vista, sol amb tan sols algunes pinzellades de núvols totalment inofensius. Si anem al cap de setmana al Pirineu i Prepirineu, sí que ens pot ploure, augmentaran els xàfecs i tempestes en aquesta zona de cara a les tardes, però la resta sense pluja i amb aquesta calor molt intensa que avui encara pot deixar algun rècord cap a Ponent i a l'Ebre, però aquí a poc doncs el mercuri anirà reculant. Insistim, calor de ple estiu de canícula, valors molt per sobre del que tocaria, que a partir de la setmana que ve sembla que a poc s'anirà normalitzant.
1: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 28 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Aquest divendres a les 12 del migdia segueix el ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària. Una convocatòria per tractar temes específics o urgents. Propostes, debats, interpel·lacions, votacions, sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret i en streaming al YouTube de l'Ajuntament.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Aquest divendres a les 12 del migdia segueix el ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària. Una convocatòria per tractar temes específics o urgents. Propostes, debats, interpel·lacions, votacions, sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret i en streaming al YouTube de l'Ajuntament.

0: Aquí amb el preextraordinari d'avui. En primer lloc m'agradaria excusar la regidora Bernal, que per motius de conflicte d'interès no assisteix, i també informar que la regidora Pérez i la regidora Nicolás estan connectades telemàticament. I iniciem el torn amb el portaveu de la moció, senyor Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
1: Bé, gràcies, senyor alcalde. I benvolguts els que ens acompanyen aquí en directe, a la sala de plens, els que també estan a la plaça, els treballadors de la casa i els que ens escolten des de casa. Bé, avui compareixem a aquest ple extraordinari convocat pels grups municipals d'Esquerra, de Junts i de tots per Lloret, perquè considerem que la situació en relació al personal de l'Ajuntament de Lloret de Mar ha arribat a un punt que ja no es pot seguir ni amagant ni minimitzant. I abans d'entrar a fons en la qüestió, permeti'm llegir breument l'objecte d'aquesta convocatòria. Faig un resum de l'exposició, que en definitiva, jo crec que el paràgraf que millor resumeix és que la situació actual del personal municipal de l'Ajuntament de Lloret de Mar ha assolit un nivell de deteriorament greu i generalitzat que posa en qüestió la capacitat de l'equip de govern per garantir una gestió adequada dels recursos humans. En conseqüència, el correcte funcionament dels serveis públics. I per tot l'anterior, el ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar aprova, aquests serien els punts d'acord, que l'equip de govern haurà de donar compte detallat en el proper ple ordinari que es convoqui de la situació del personal municipal des de l'inici de la legislatura del 23-27, incloent evolució de la plantilla, nombres de baixes laborals, índex d'absentisme, vacants i cobertura de places, rotació i pèrdua de personal, peticions de mobilitat i comissions de servei. El punt segon, instar el govern municipal a assumir les responsabilitats polítiques en la situació generada en l'àmbit de la gestió dels recursos humans, reprovant les actuacions dels regidors de serveis centrals i de recursos humans i del regidor d'assumptes laborals. El tercer, elaborar amb caràcter urgent un diagnòstic independent de la situació laboral de l'Ajuntament de Lloret de Mar en un termini màxim de 3 mesos. Quart, presentant un termini màxim de 6 mesos un pla integral de millora amb mesures concretes, calendaritzades

0: màxima denúncia és això que ara estàvem exposant. Aquest ple, de fet, no es convoca per un conflicte puntual, com alguns poden pensar, no es convoca tampoc per un debat salarial, ni tampoc per defensar acríticament, per dir-ho d'alguna manera, les demandes sindicals. Aquest ple avui el convoquem perquè tenim una plantilla mobilitzada. De fet, ens afecten ara mateix els xiulets i els crits que fan els treballadors de l'Ajuntament, que s'estan manifestant davant de l'Ajuntament. Aquest ple el convoquem perquè els sindicats estan actuant conjuntament, un fet insòlid. Perquè hi ha una aturada convocada, perquè la policia local ha deixat de fer hores extraordinàries, perquè els serveis de manteniment han estat molt de temps sense fer els retens, perquè tenim treballadors de baixa, perquè tenim comandaments i caps de departament demanant comissions de servei i perquè tenim una sensació cada vegada més estesa dins d'aquesta casa que aquest govern no escolta. Això ja no només és una percepció de l'oposició, com el govern ha intentat fer entendre durant molt de temps, és una realitat visible i pública, i avui més que mai. I davant d'això, nosaltres, els regidors de l'oposició, que també som càrrecs electes d'aquesta casa, tenim una responsabilitat, sobretot la de fiscalitzar el govern i vetllar pel bon funcionament d'aquesta casa. I això és el que avui fem. Quan una organització comença a perdre talent, quan els treballadors es cremen, quan els serveis es tensionen i quan fins i tot els comandaments o els caps de servei volen marxar, el problema deixa de ser un problema intern i passa a ser un problema de ciutat. Volem deixar una cosa clara. El problema avui no són els tècnics municipals. Els tècnics municipals fan la seva feina, informen, marquen límits jurídics, fan advertiments pressupostaris i tot el que es derivi de la seva dinàmica absolutament normal que han de fer. Aquí el problema és polític. El problema és la manca de lideratge i la manca de voluntat negociadora per part del govern municipal. Perquè negociar no és acceptar-ho tot, clar que no, però és que negociar tampoc és bloquejar-ho tot. I això és el que vostès estan fent fins ara. I dins dels mateixos sindicats ho han dit ben clar, no s'estan demanant privilegis, s'està demanant dignitat professional, una actualització després de molt de temps sense renovar el conveni. I sincerament creiem que és una reclamació molt legítima per qualsevol administració moderna o que com a mínim ho pretengui ser. Per tant, la sensació que avui existeix dins de la plantilla i que aquest govern fa massa temps que ha optat és per deixar passar el temps, per esperar, per allargar, per cronificar, per desgastar, i això no és governar. Això no és governar. I continuaré a la següent intervenció. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Fernández. Doncs iniciem el primer torn d'intervenció. Senyor Guic, de Lluita en Comú.
2: Gràcies, senyor alcalde. I bon dia a tothom. Bé, deia Borges que dubtar era un signe d'intel·ligència. Doncs jo, ja em perdonant la immodesta, doncs dec ser molt intel·ligent, perquè dubto, i dubto molt, fins i tot he dubtat d'afegir-me en aquesta proposta seva que tenien, i més ara que sabem que hi ha una esmena en la que ja no demanen la reprovació d'aquest regidor, del regidor d'Assumptes Laborals. Però és que dubto també que vostès sàpiguen quines són les funcions de la regidoria d'Assumptes Laborals, que recordo que va ser una proposta que va sortir de Comuns en l'anterior mandat i que anava adreçada sobretot en aquells treballadors del sector privat, sobretot del sector serveis, que no tenen la sort, que malauradament no tenen representació sindical i representació sindical de nivell com per sort tenen els funcionaris, tenim els funcionaris d'aquesta casa. La funció d'aquesta regidoria és de mediar en l'empresa i amb els treballadors i en cas de no arribar a un acord assessorar en aquests treballadors i treballadores de les mesures que poden emprendre i fins i tot doncs, acompanyar-los a rebre ajuda dels sindicats. Com he dit, aquesta regidoria està adreçada a aquells treballadors que estan mancats de representació i, no obstant, també aquest regidor ha rebut treballadors municipals, mediant en algun cas amb els seus caps, o resolent dubtes dels seus salaris i de les seves condicions de treball. I també s'ha hagut de mediar amb algun cap d'àrea i la regidoria. Però certament, obviar la realitat seria ser un sec i no dir doncs, que un és plenament conscient que més enllà dels desencontres que hi ha en aquestes negociacions hi ha cert desencís i preocupació de la plantilla. I em permeteu dir, ja sabeu que jo sóc molt clar parlant, dubto de la capacitat de liderar grups d'alguns regidors d'aquesta casa. És cert, no ens hem d'amagar d'això, però això ha de portar fins aquí, doncs potser sí. Alguns pensen que el càrrec va implícit pel verb manar, més enllà

0: el verb liderar. I per manar s'ha de saber manar amb el cap i amb el cor, no amb la testosterona com alguns fan. I frases com jo sóc el polític, jo sóc la política, sóc el que decideix, doncs s'han sentit malauradament en aquesta casa. I m'agradaria que algú se sentís al·ludit, però sé que entrarà per una oïda i sortirà per l'altra, i entre orella i orella de massa grisa poca. Però dubto que s'hagi de posar a la diana a la regidora de Recursos Humans, ni al Departament de Recursos Humans. I vull posar en valor la feina que s'està fent en aquesta negociació, perquè he sentit que deien que hi havia manca de voluntat negociadora i que s'estava bloquejant la negociació. Jo he assistit en aquestes negociacions que no he liderat, perquè ja hi ha un grup de treball que ho està fent, Intervenció, Recursos Humans i la regidora de Recursos Humans. I no s'ha de posar, crec que no s'ha de posar la regidora de Recursos Humans, la Diana, perquè moltes de les situacions han estat sobrevingudes per decisions probablement equivocades d'altres regidors. I volem posar en valor la seva feina, crec que necessita recolzament. I jo li demanaria al senyor alcalde que no deixi a la regidora els peus dels cavalls i que lideri aquesta negociació, que confio que arribarà a bon port, lideri aquesta negociació junt amb la regidora de Recursos Humans. Però sobretot poso en dubte vostès, senyors de tots, Junts i Esquerra Republicana, la seva nova faceta sindicalista i pancartera, com ens deien nosaltres els comuns en mandats anteriors. Perquè el lèxic els traeix, i parlen de que no és un conflicte puntual. És cert, no és un conflicte puntual. D'aquellos lodos, estos fangos, o com es digui. Estem aquí per tot el que hem heretat. I sobretot m'agrada quan parlen d'absentisme laboral. L'absentisme no sé vostès com l'entenen. Jo entenc que quan un treballador, quan un funcionari agafa una baixa, és perquè realment l'ha d'agafar, sigui per un tema de salut, fins i tot per un tema psicosocial. Del que no dubto és que arribarem a un acord, i sobretot del que no dubto és de la professionalitat dels funcionaris d'aquesta casa, que alguns potser hi posen en dubte. No dubto de la professionalitat de la policia local, que fa uns dies van salvar a una persona d'un intent de suïcidi, tot i la situació que estan visquent. No dubto, i parlaré de les meves àrees, de l'àrea d'informàtica, en la que jo, junt amb ells, reivindico doncs, que necessiten més recursos, perquè tenen els mateixos recursos de fa 15 anys, i aquest Ajuntament ha canviat de 15 anys fins ara. El senyor Robert diu que no, però molts més recursos no tenen. Els recursos que hem pogut aconseguir en l'OMIC, i que fan una feina de formigueta, però que és molt important cara a la població. La gran feina que es fa des de Foment, la gran feina que fan des d'esports, quan els tècnics estan a primera hora del matí, si cal, en qualsevol esdeveniment. No dubto de la professionalitat del teatre, que alguns van voler desballestar, però ara que tenim recursos hem aconseguit tenir la millor programació de tardor-hivern que hi ha hagut mai a la història de Lloret. I per acabar, doncs, també vull recordar la professionalitat que tenen des de l'OIAC, que si bé fa uns dies, fa uns mesos, vam rebre doncs, a l'avís del GenCat de que aconsellava que no hi hagués mobilitat, elles mateixes em van dir que primer eren els ciutadans i que elles venien totes a treballar. Jo confio i no dubto que arribarem a un acord. Demanaria als sindicats doncs, rigor, i que se'ns faci arribar tota la documentació demanada, i sens dubte doncs, arribarem a aquest acord, i el clima doncs, haurà de ser millor. Però tots hem de torçar una mica el braç. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Guix. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
2: Sí, yo tampoco dudo de la profesionalidad de los funcionarios ni de la policía. Creo que aquí nadie lo duda, la profesionalidad de ellos. Y no estamos hablando de la profesionalidad de ellos, estamos hablando de que quieren más recursos, que quieren una serie de condiciones, que lo han manifestado, que el convenio está obsoleto, que hay que rectificarlo. Estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo. En cuanto a los trabajadores, ellos piden un incremento que se ha incrementado, quieren modificar o adecuar el incremento de los trabajos que han habido. También sabemos que la población en Lloret se ha incrementado muchísimo, y también piden una variación de los números de efectivos, piden también conseguir objetivos, el grado de objetivos, solicitan una valoración de los puestos de trabajo, una adecuación de una retribución singular, y los sindicatos lo único que hacen es defender a los trabajadores. Yo hoy estaba hablando con los sindicatos de otros trabajadores y precisamente con el sindicato independiente de la policía, y creo que es una cuestión de gestión y de organización y por supuesto de liderazgo. Ya lo dije el otro día en el pleno. Ellos consideran que con los efectivos que hay en la policía local, y me voy a centrar en la policía local ahora, se podría, entre comillas, llegar a hacer unos buenos trabajos siempre y cuando estuviera bien organizado, bien gestionado y que tuvieran un buen liderazgo. ¿No son suficientes? No. Pero con una buena organización podrían cubrir muchas más cosas de la que... Lo que no puede ser tampoco es que haya policías locales o que la plantilla, una tercera parte, estén en administración. La policía tiene que estar en la calle. Tiene que estar en la calle. Y lo que no puede ser es que hayan dos patrullas para todo el pueblo de Lloret. Eso es lo que no puede ser. Entonces, la gente se quema. Son profesionales, pero también te van quemando. Con respecto, y quiero hablar un poco porque quieren todos hablar, con respecto a las bajas, la persona que coge un ascentismo, claro que lo coge porque está enfermo o porque no se encuentra bien, pero muchas veces ese ascentismo viene derivado del trabajo, de la consecuencia del trabajo y de las malas relaciones que hay dentro de ese trabajo. Y eso es lo que hay que intentar corregir. Yo he visto que se han incrementado muchísimo las bajas de corta duración en todo el ámbito. Algo pasa. Cuando ocurre eso y se dobla el número de bajas que tengo aquí, que ya lo hablaré después, los números, es porque algo no funciona bien. Eso está claro. Sí, sobre todo en la policía local se ha aumentado mucho más los números cortos, pero se ha duplicado la de duración corta, las bajas. Hemos recibido todos, supongo, un email del sindicato que, la verdad, es bastante duro. Yo no sé si lo han recibido ustedes y no puedo más que darles la razón. O sea, ellos han presentado o presentan unas fórmulas que están avaladas y aportan jurisprudencia en unos informes que son legales, y es los técnicos, el funcionario, en este caso también la interventora, Hacienda, los que tienen que solucionar ese tema. Los sindicatos no tienen que darle toda la faena hecha, les pueden dar ellos lo solicitan y presentan unos informes y ustedes son los que tienen que valorar. Ellos no pueden decir a esta persona le corresponde esto y a esta esto. Eso tienen que hacer al departamento que corresponda. Ya continuaré después. Gracias.
1: Gracias, señor Hernando, del grup municipal de Sumem. Sí. Senyora Torres.
3: Gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. Des de Sumem Lloret, quan vam tenir coneixement de la convocatòria d'aquest ple extraordinari sobre la situació de la gestió dels recursos humans per part de l'equip de govern de l'Ajuntament, vam entendre que abans de posicionar-nos calia fer una cosa molt senzilla però alhora molt important, que és escoltar. És per això que durant aquestes darreres setmanes, des de que vam tenir accés a la informació, ens hem reunit amb diferents representants sindicals, amb treballadors municipals de diversos serveis, així com amb la regidora de Recursos Humans i el cap de departament la cap de Departament de Recursos Humans. I la conclusió que n'hem tret és força clara. Hi ha una preocupació real i un malestar generalitzat que no podem ignorar. Fer veure que no passa res, creiem que seria un error. Per tant, la primera idea que volem traslladar és que aquest debat creiem que és necessari perquè el problema existeix. I quan hi ha treballadors que manifesten preocupació, quan els sindicats alerten de dificultats i quan el clima laboral es deteriora, la responsabilitat dels representants públics és escoltar i actuar. Ara bé, També creiem que la manera d'afrontar aquest problema és important. Per això hem presentat una esmena que tots vosaltres disposeu, i aquí ve aquesta segona idea clau. No? No compartim la política d'assenyalament personal. La moció, o sigui, la proposta d'acord original planteja reprovar dos regidors concrets. Nosaltres, evidentment, i així ho hem manifestat, no ens sentim còmodes amb aquesta fórmula, i no ho diem ara perquè afecti aquest govern, sinó ho dèiem ja l'anterior legislatura, quan alguns grups polítics assenyalaven de forma indiscriminada a companys nostres en aquell moment, i tampoc ens agradava. Per tant, no farem allò que nosaltres en aquell moment ens molestava. La política municipal no hauria de consistir en buscar un cap de turc, sinó a trobar solucions que millorin el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. I la responsabilitat de polítiques existeixen, és evident. Però la màxima responsabilitat de l'organització municipal recau en l'alcalde. I és ell qui ha de prendre les decisions necessàries quan detecta que una estructura no funciona o quan un departament necessita un nou impuls polític. Per això, la nostra esmena no parla de persones en concret. Parla de demanar a l'alcalde que exerceixi el lideratge que li correspon i que impulsi els canvis organitzatius i de cart i pas que consideri necessaris per millorar el funcionament de l'Ajuntament. I això ens porta a una tercera idea. El que més ens preocupa és la manca de lideratge que alguns treballadors ens han manifestat. Hem tingut coneixement de situacions que ens semblen molt preocupants. Ens han arribat informacions sobre els regidors que fa mesos que pràcticament no mantenen contacte habitual amb els seus departaments o que tenen una presència molt limitada en la gestió quotidiana de les seves àrees. Si això és així, que voldríem saber l'opinió del govern, és una situació que no es pot normalitzar i ens sembla del tot intolerable. Els treballadors municipals tenen dret a tenir referents polítics presents, accessibles i implicats. Tenen dret a sentir que hi ha algú que els escolta els seus problemes, pren decisions i assumeix les responsabilitats. Perquè governar no és només ocupar una regidoria i penjar fotos. Governar és liderar equips, és estar al costat dels treballadors, és donar resposta als problemes que apareixen, per prestar els millors serveis, sobretot als nostres ciutadans i ciutadanes. Per això demanem a l'alcalde que valori si l'actual estructura del govern és la més adequada o li calen fer canvis estructurals. Finalment, volem destacar que la nostra esmena no és una crítica, volem aportar propostes concretes que contribueixin a millorar les relacions amb tots els treballadors i treballadores. Per tant, proposem impulsar la relació de llocs de treball com una eina imprescindible de forma objectiva per ordenar l'estructura municipal i elaborar un pla de millora del clima laboral amb mesures de prevenció, comunicació interna, conciliació, formació i resolució de conflictes. Perquè els problemes estructurals no es resolen amb titulars, és evident. Es resolen amb lideratge, també ho ha dit el company dels comuns, amb planificació i amb capacitat de gestió. En definitiva, des de Sumem Lloret, avui volem enviar un missatge molt clar. Reconeixem que hi ha un problema, escoltem la preocupació dels treballadors i treballadores, exigim un lideratge ferm per part dels polítics que lideren el govern municipal i proposem mesures concretes per millorar la situació. Per respecte als treballadors municipals, per respecte als serveis públics, per respecte a tots els veïns i veïnes de Lloret de Mar. Seguirem el segon torn.
1: Gràcies, senyora Torres. Passaríem al grup municipal de Tots per Lloret. Senyor Robert.
4: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, avui no celebrem aquest ple extraordinari per cap caprici de l'oposició. El celebrem perquè hi ha massa indicis, massa advertències i massa senyals que ens indiquen que alguna cosa no funciona en la gestió dels recursos humans d'aquest Ajuntament. I el primer que volem deixar clar és que no venim aquí a actuar com a representants sindicals ni a discutir una proposta salarial concreta. Venim com a representants dels veïns i veïnes de Lloret de Mar, preocupats per l'impacte que aquesta situació pot tenir sobre els serveis públics municipals. Durant les darreres setmanes hem vist una escalada del conflicte laboral que no es pot ignorar. El 27 de març, tots els sindicats amb representació a l'Ajuntament, fet històric, van signar conjuntament un comunicat denunciant la manca de negociació, la paralització de la renovació del conveni i la falta de diàleg amb l'equip de govern. Com a conseqüència, la policia local va anunciar la suspensió indefinida de les hores extraordinàries i es van anunciar mesures de pressió en altres serveis municipals. Posteriorment, el personal de manteniment i jardins que presta el servei de retén va comunicar la interrupció d'aquest servei durant tot un mes davant la manca de resposta a les seves reivindicacions. I fa pocs dies, tots els sindicats van convocar una concentració davant d'aquest Ajuntament, coincidint amb la celebració d'aquest ple extraordinari i que n'hem pogut escoltar algunes de les músiques que han sonat. Evidenciant que el conflicte continua obert i que la situació sembla estar lluny de solucionar-se. La pregunta que ens fem és molt senzilla. Com hem arribat fins aquí? Perquè quan els conflictes apareixen simultàniament en diferents serveis municipals, quan els representants dels treballadors fan públic el seu malestar i quan les mesures de protesta es van acumulant, el problema ja no és puntual ni sectorial. El problema passa a ser estructural. I el que més ens preocupa és que aquesta situació comença a tenir conseqüències que van més enllà de la negociació col·lectiva. En els darrers mesos hem conegut casos de treballadors que han abandonat l'Ajuntament i també de professionals que estan participant en processos selectius d'altres administracions. Evidentment, cadascú és lliure de decidir el seu futur professional, però quan aquestes situacions es repeteixen, és legítim preguntar-se si existeix un problema de clima laboral, de motivació o de confiança en l'organització. Per això, avui no venim a fer un judici sumaríssim. Venim a demanar explicacions. Volem saber quina és l'evolució real de la plantilla municipal. Volem saber quantes vacants continuen sense cobrir-se. Volem saber quants treballadors han marxat voluntàriament cap a les altres administracions. Volem saber quantes peticions de mobilitat interna s'han produït i per quins motius. I volem saber quines mesures pensa adoptar el govern per recuperar la confiança dels treballadors municipals. Perquè governar no és només aprovar projectes, inaugurar equipaments i fer vídeos a xarxes socials. Governar també és gestionar les persones. I sense una plantilla motivada, escoltada i respectada, és impossible prestar els serveis públics de qualitat que mereixen els veïns i les veïnes de Lloret. Per això demanem transparència, dades objectives i responsabilitat política. I per això demanem que aquest ple serveixi per iniciar una etapa diferent basada en el diàleg, la negociació i la recerca de solucions. Els treballadors municipals ho mereixen i els veïns i veïnes de Lloret també. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Robert. Senyor Martínez, de Junts Lloret.
5: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, avui no som aquí per una qüestió de partits ni per voluntat de confrontació política. Som aquí per responsabilitat, perquè la situació de l'Ajuntament ha assolit un punt de deteriorament greu, profund i generalitzat, i ja no es pot amagar més el calaix. Parlem del motor de l'Ajuntament, del personal municipal. Cap administració, cap empresa, cap projecte pot funcionar si es maltracta, es descuida o s'ignora el seu capital més valuós, les persones que el fan rotllar cada dia. I el que estem vivint hores d'ara és una situació de descontrol organitzatiu absolut. Els indicadors i els fets no menteixen. Hi ha un malestar creixent i generalitzat a pràcticament tots els departaments de l'Ajuntament. Veiem un increment sostingut de baixes laborals vinculades a l'estrès, a l'ansietat i a la pressió, segons indiquen els propis treballadors. Estem patint una desmoralització constant de persones molt vàlides. I el pitjor de tot és que vostès, en lloc de confiar en el talent de la casa, els menyspreen i porten assessors i personal de fora, nomenat a dit. Sembla que per vostès és més fàcil buscar solucions externes que valorar i escoltar els qui realment coneixen Lloret, els nostres tècnics. Això fa que professionals excel·lents perdin les ganes, perdin la il·lusió i es plantegin marxar, convertint la mobilitat interna o externa en una via d'escapament. S'incrementen treballadors en algunes àrees, deixant altres àrees completament desateses i provocant situacions de caos amb un excés de feina inassolible. I si parlem d'exemples concrets, els n'hi faig uns quants. Les reclamacions de protecció civil que continuen sobre la taula, sense rebre una resposta clara. Un departament on s'ha jubilat el cap de protecció civil i no s'ha substituït. On hi ha un tècnic amb una baixa de llarga durada que tampoc es cobreix. On hi ha un tècnic, on hi ha una plaça d'auxiliar de protecció a l'entorn que tampoc apareix enlloc. I s'afronta una campanya d'estiu amb menys vigilants de platja que l'any passat. Passarem de 6 a 4 a dia 1 de juny. Ja veurem com es pot fer compliment del recent reglament que vàrem aprovar dilluns amb aquesta mancança de personal. Segon punt, la situació límit de la plantilla de la policia local, el malestar de la qual és tan evident que els ha portat a haver d'omplir la pròpia sala de plens ara fa uns dies per fer sentir la seva veu. Tercer punt, la quantitat de correus electrònics, avisos i alertes per escrit enviats formalment per alguns treballadors i pels seus representants, advertint que la situació era dia rere dia sense que ningú s'hagi dignat a donar una resposta ni a obrir una interlocució real. I quart, promeses incomplertes. Tenim promocions internes i processos de millora laboral totalment aturats i bloquejats, fet que genera un greuge comparatiu i una frustració enorme entre la plantilla. Davant d'aquesta realitat, quina ha estat la resposta del govern? Passivitat, una actitud insuficient i una manca accentuada de lideratge, planificació i, sobretot, de diàleg. De fet, el govern ha demostrat no prendre nota de la gravetat de la situació. Tant és així que els propis sindicats varen demanar la dimissió de la regidora de Recursos Humans, si no recordo malament. Vostès, senyors del govern, han aconseguit una cosa mai vista a l'Ajuntament: la unió de tota la representació sindical davant la paralització de la negociació col·lectiva. I aquesta gestió, deficient, té conseqüències directes al carrer, afectant el dret dels veïns a rebre uns serveis públics de qualitat. Ho veiem amb els dies que fa que l'urbanització de Roca Grossa, de Costa d'en Gallina, la Solella o carrers del nucli antic com Felicià Serraimon i els voltants han estat a les fosques. Ho veiem també en la policia local, on l'alcalde és el regidor del servei. Hem tingut caps de setmana amb només 3 efectius. Vehicles estacionats a primera línia de mar on abans hi havia una zona blava. Gent passejant-se amb el cos fora del vehicle i fent l'animal. I un alarmant increment de la inseguretat amb una violació, baralles i ganivetades com les d'aquest darrer cap de setmana. O encara m'ho negarà. L'oposició exigim un canvi de rumb immediat en la gestió municipal a través de 4 accions clau. Reorganització política. S'ha de reestructurar de forma immediata les competències polítiques per resoldre el mal clima laboral. Licitar urgentment la relació de llocs de treball amb la participació activa dels sindicats i del personal. Un pla de millora integral, elaborant un pla conjunt amb els sindicats que inclogui salut, psicosocial, conciliació, formació i cobertura de vacants. I finalment, transparència i control. Informar periòdicament el ple sobre la negociació col·lectiva i fixar compareixences trimestrals obligatòries dels regidors de recursos humans i assumptes laborals. I ja acabo, però per obrir aquesta nova etapa de diàleg s'ha de posar fi al col·lapse col·lectiu. Cal que s'assumeixin responsabilitats polítiques al més alt nivell. Senyors de l'equip de govern, la salut laboral de la plantilla no és negociable. La qualitat dels serveis de Lloret tampoc ho és. Deixin a un costat la passivitat, escoltin els treballadors i els sindicats i posin-se a fer feina com fa temps que ho haurien d'haver fet. Gràcies, senyor alcalde.
1: Senyor Martínez, senyora Rodríguez.
6: Bé, bon dia. Jo voldria centrar aquesta intervenció en el primer punt del ple i donar resposta a les qüestions plantejades que havia dit el senyor Robert. Sincerament, moltes d'aquestes dades no calia portar-les a ple per conèixer-les. Amb una visita a la Recursos Humans hagués estat suficient, però entenc que això no dona tant de joc per fer segons quin discurs ni per gravar vídeos a xarxes fent veure sobtadament una preocupació per la situació del personal de l'Ajuntament que curiosament no havien demostrat mai. Però ja que demanen dades, parlem de dades i sobretot parlem de fets. Vostès ens acusen de tenir una actitud passiva o insuficient en matèria de personal i de generar sobrecàrrega als departaments. Però la realitat és una altra ben diferent. Estem d'acord que la càrrega d'aquest treball d'aquest Ajuntament és alta, tenint en compte que la població lloretenca no para de créixer i que la llei que ve de Madrid no permet crear tots els llocs de treball que realment es necessiten. Però són les eines que tenim i amb les que tenim que jugar. Des de 2024 fins ara, que és quan aquest govern ha elaborat els pressupostos municipals, hem creat un total de 6 places noves mitjançant taxa de reposició, és a dir, totes les places que la llei ens permetia crear. I dic des del 2024, perquè pel pressupost del 2023 el va fer l'anterior govern, del qual formàveu part la majoria dels que ara esteu aquí a l'oposició. Saben quantes places noves van crear vostès l'any 2023? Cap. Ni una sola plaça nova. I això no ho dic jo, ho diu l'informe de recursos humans, que parlava d'un exercici de contenció pressupostària. Per tant, sorprèn bastant sentir ara, segons quines lliçons de gestió de personal, per part dels que quan tenien responsabilitats de govern no van ampliar la plantilla ni tan sols dins dels límits legals que tenien. És curiós que avui parlin tant de sobrecàrrega laboral quan van tenir l'oportunitat d'actuar i no ho van fer. Aquest govern, en canvi, ha reforçat àrees que considerem essencials: serveis públics, medi ambient, mobilitat, urbanisme, activitats, informàtica, educació, però no només hem apostat per ampliar efectius allà on era necessari. També hem apostat clarament per la promoció interna. Saben quantes promocions internes van pressupostar vostès l'any 2023? Els hi dic també. Únicament 3. Aquest govern va pressupostar 7 al 2024, 5 al 2025 i tenim pressupostades 11 per l'any 2026. Que vostès, senyors de Junts, parlin de promeses incomplertes, quins collons. I ho hem fet perquè creiem en donar oportunitats reals de creixement professional als treballadors d'aquest Ajuntament i perquè creiem que la millor manera de reconèixer la feina de la plantilla no és convocar plens extraordinaris, sinó prendre decisions i posar-hi recursos. També hem convertit places de mitja jornada que van crear vostès en jornades completes, tant informàtica com a la llar d'infants Lola Anglada, perquè entenem que l'administració pública ha de donar exemple també en estabilitat laboral i en lluita contra la precarietat. Hem reforçat igualment la seguretat i els serveis municipals. Vam crear places d'agents interins de policia local, concretament 6 al 2024, que vam ampliar fins a 10 l'any 2025, i hem passat de 4 vigilants de platges al 2023 a 6 vigilants de platges pressupostats al 2025. Sí, 6 vigilants. Encara que alguns intentin repetir constantment que això no és així, les dades són les que són i els pressupostos també, per molt que els cogui, per molt que menteixin. A més, hem creat figures que ni tan sols existien en aquest Ajuntament i que eren necessàries, com la plaça de tècnic d'igualtat o inspectors de medi ambient, de residus i d'habitatges d'ús turístic. Pel que fa a les baixes laborals i l'absentisme, tampoc hi ha hagut aquest augment alarmant que intenten transmetre. L'índex d'absentisme era del 8,15 l'any 2023, del 8,33 al 2024 i del 7,95 al 2025. I de moment, aquest 2026 és del 8,63. Per tant, les dades no sustenten aquest relat catastrofista que avui alguns intenten construir. I respecte a la suposada pèrdua de personal, també convé explicar les coses com són. En aquest Ajuntament no es perd personal. El que es fa és redistribuir efectius entre departaments segons les necessitats del servei. Quan una persona demana un canvi de lloc de treball, normalment es genera una cadena de mobilitat interna que permet cobrir els diferents llocs sense deixar cap departament desatès. Per tant, no s'agafa un treballador i s'elimina, sinó que reorganitzen els recursos perquè el funcionament continuï amb normalitat. I quan hi ha hagut situacions concretes, com el cas d'una educadora de la llar d'infants Lola Anglada que va demanar segona activitat i no es va generar aquesta cadena mencionada, aquesta decisió es va traslladar conjuntament amb la direcció del centre, amb els sindicats i amb les mateixes treballadores. En relació a les vacants i les comissions de servei, pràcticament totes les places estan cobertes en procés de cobertura. Actualment, només tenim una comissió de serveis vigent i la plaça es va cobrir d'immediat amb un funcionari vingut d'un altre ajuntament. Per tant, sí, a vegades marxa talent, però també en sabem captar. I actualment, a data d'avui, no tenim cap petició de comissió de serveis. Per tant, cap petició de cap funcionari que vulgui marxar. Però si la tinguéssim, tampoc té res de dolent que una persona en el seu dret legítim vulgui marxar a una altra administració a fer una tasca diferent. Només faltaria. En definitiva, les dades demostren que aquest govern sí que ha apostat pels recursos humans, sí que ha reforçat serveis i sí que ha impulsat la promoció dels treballadors. I ho hem fet amb responsabilitat, amb rigor i dins dels límits legals i pressupostaris que tenim com a administració pública. Potser no fem tant de soroll en vídeos i plens extraordinaris i irresponsables com aquest, però fem feina. No sé si precisen d'alguna informació més o amb el que he comentat es donen per contestat del primer punt del ple i es pot retirar o ho repetiré en el ple següent. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. Per cloure el primer torn, senyor Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
7: Sí, gràcies de nou, senyor alcalde. Senyor Rodríguez, com diu el president Illa del Polònia, i ja els he dit alguna vegada, sosiego, perquè avui el ple serà intens. Nosaltres ja sabem que no els agrada que els hi posem al mirar i ja sabem que no els agrada mirar-se, però escolti'm, estiguin tranquils, intentem guardar les formes perquè avui això avui si no es farà molt difícil. En definitiva, re nou, vull dir, ho tenia claríssim, de fet ho portava escrit, no he hagut de reescriure res. Continuem escoltant justificacions, continuem escoltant excuses i continuem escoltant que tot és molt complex, però zero autocrítica, zero. I jo no sé si és que no han aixecat el cap, no han aixecat la mirada, però tenen la sala plens plena de treballadors de la casa. Estan segurs que no han de fer autocrítica? Segur? Segur, senyora Rodríguez, que el problema d'avui és que nosaltres hem convocat aquest ple? Segur que aquest és el seu problema? Jo crec que no. Nosaltres no hem vingut aquí per defensar que s'aprovi automàticament tot el que plantegen els sindicats. És que no és la nostra feina, és la seva, és la de les meses, no és la nostra feina. Nosaltres hem vingut aquí perquè hem de posar sobre la taula que tenim un conflicte i s'ha de trobar la manera de solucionar-lo. És, senyor Guic, que vostè dubti de la capacitat d'alguns dels seus companys regidors per liderar les plantilles, doncs home, és molt greu. De fet, ho compartim i ho agraïm que ho digui, perquè nosaltres també ho pensem des de fora, vostè ho pensa des de dins, per tant, ja està bé. Però, com vostè deia, senyor Guic, sí, el conveni es va signar l'any 2012. Per tant, està clar que aquesta problemàtica no és exclusiva d'aquesta legislatura. Però sap què passa? I la senyora Rodríguez s'ho ha oblidat. Que el gener del 21, va ser quan es va denunciar el conveni, no el 12. El conveni es denuncia el gener del 21, en plena prepandèmia. I tant l'equip de govern, sí, senyora Rodríguez, no m'ho digui a mi, els hi pot dir als treballadors, i en plena prepandèmia ens vam seure amb els treballadors i vam arribar a un acord. Sí, ja sé que vostès aquesta paraula no la tenen al seu diccionari, però sí, sí, van pactar. Sí, sí, és increïble, van pactar. I sap què va passar? Que es va crear el retén de jardineria, que es va crear el plus per idiomes, que es van actualitzar els preus de les hores extra, i a més a més, allà es va posar que es continuaria negociant. Tot això va quedar rectificat al juny del 22. I sap què va passar molt poquet després del juny del 22? Que van venir les eleccions, i aquí estan vostès. Per tant, si no saben fer la seva feina, escolti'm, no engeguin el ventilador. Si no saben fer la seva feina, ja saben on està la porta. És molt senzill. Però no intentin fer veure que vostès no tenen cap problema i que aquí la culpa és dels altres, que tot ho fan molt malament. El que diem és molt senzill. Que negociïn, que escoltin, que facin contrapropostes, que liderin políticament, que és el que els hi toca, liderar un conflicte polític. I és important recordar que els sindicats van fer exactament allò mateix que l'Ajuntament els hi va demanar, que és consensuar una proposta i presentar-la. Per tant, la plantilla no ha tingut cap actitud irresponsable, com es desprèn de les seves paraules. Aquí només hi ha hagut uns que han tingut una actitud irresponsable. Insistim, el problema no és tècnic, el problema és polític. No podem acceptar un relat on sembla que aquí ningú és responsable de res. Nosaltres no ho acceptem, perquè quan hi ha un desgavell tan gran com aquest, els responsables són els polítics, que per això estan aquí i per això la gent els ha votat i per això són càrrecs electes. I precisament per això nosaltres parlem de reprovació política. Perquè, senyora Torres, una reprovació política no és un atac personal, és una eina legítima i política per quan un govern no és capaç de gestionar correctament allò que és essencial i que, de fet, tan important és com és la gestió del personal d'aquest ajuntament. I avui el govern continua demostrant exactament allò que fa mesos que denunciem. De fet, fa anys que ho denunciem. De fet, fa 3 anys que ho denunciem els partits de l'oposició. I és que són incapaços de governar escoltant a la gent. Perquè aquest conflicte, insistim, ja no és sectorial, fa molt que ho ha deixat de ser. Els partits que no formaven part del govern, perdonin, de fet, es van presentar a les eleccions amb 3 màximes. Seguretat, manteniment i neteja. Doncs miri, 3 anys després del seu govern, no tenim nou contracte de neteja, i per cert, pel que es desprèn a les xarxes socials, l'alcalde va dient que la culpa és dels treballadors i del cap de torn, que no fa bé la seva feina de supervisar els netejadors. Això es desprèn de vídeos que hem pogut veure aquests dies a les xarxes socials, això que tant els agrada que la Míriam, la senyora Rodríguez ens diu a nosaltres que fem. No tenim contracte de neteja, tenim la policia sense fer hores extres, tenim la brigada sense fer retens. Per tant, ni seguretat, ni manteniment, ni neteja. Les seves tres màximes. Però no acabem aquí. Tenim a la Protecció Civil enfadada perquè es senten menyspreats i amb tota la raó. La ràdio municipal abandonada i esmicolada. Els treballadors cremats, caps de departament marxant. Una plantilla que avui està aquí per dir-los que s'han equivocat. I vostès segueixen dient que el problema som nosaltres, que som molt dolents. De debò? I continuaré després perquè se m'ha acabat el temps. Gràcies.
1: Ja, senyor Fernández, iniciem el segon torn d'intervenció. Senyor Guic, de Lluita Comú.
0: Gràcies, senyor alcalde. Senyor Fernández, jo sóc crític, clar que sóc crític. Potser sóc el més crític de tots, perquè jo no nego les evidències. I la intervenció anterior, en cap moment, i tampoc ha sortit de la companya Rodríguez, s'ha parlat de responsabilitat dels treballadors. I sí, sóc crític, ho sé, i potser m'enorgulleixo fins i tot, i parlo de la situació que té Estellós, però dir que s'està bloquejant la negociació, que no s'està negociant, és tillar, igualment irresponsables, els equips negociadors. Equips negociadors que també són treballadors de la casa, recursos humans i intervencions. I pel que sé, per mails que hem rebut avui d'algun departament, doncs s'estan arribant ja a acords. Senyor Fernández, de veritat, vostès han portat aquesta situació aquí no només o no per al, per l'interès dels treballadors, no per un interès polític, i per, sí, posar en el punt de mira a la senyora Rodríguez i fins i tot al senyor alcalde. Jo, com he dit abans, confio en la tasca que per sort tenen els funcionaris aquí a l'Ajuntament, la tasca dels sindicats que estan fent la seva feina i la fan prou bé, i també de la tasca que fan els treballadors de la casa que estan en aquesta mesa negociadora, que és el Departament de Recursos Humans i el Departament d'Intervenció, junt amb el lideratge que he demanat que sigui co-lideratge amb l'alcalde de la regidora de Recursos Humans, la senyora Rodríguez. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Guix. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
2: Sí, yo creo que sí, estamos aquí para decir que esto se cumpla y que se llegue a un acuerdo. O sea, no es que estemos aquí solamente porque tienen problemas los trabajadores que los tienen y que hay discordias entre ellos y hay mal ambiente. Hay que conseguir que se llegue a un acuerdo. Y lo tenemos que hacer ya. O sea, no se puede alargar más lo que piden. Yo estuve hablando con la interventora, que se lo agradezco, y siempre que sea una fórmula legal, pues se puede hacer. Pues no sé, porque estamos siempre pidiendo documentación, alargándolo, otra cosa y otra cosa. Hay que hacerlo ya. Si hay una forma legal de hacerlo, que la hay, y se puede encontrar, pues que se arregle y todos contentos, trabajadores y policías, sin ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos reivindicando aquí? Solicitamos que se arregle el convenio y que se dé lo que ellos piden dentro de la legalidad, nunca saltándola. Por otro lado, regidora Miriam, hemos estado mirando las bajas. Sí que es verdad que han subido las bajas. Ah, pues me los habéis dado vosotros los datos. Tengo el año 25 y el año 26. ¿Qué es lo que me habéis dado? Tanto en el personal como en la policía local, de los de corta, de un 46 pasamos a un 84. Es el doble. Claro que sí. Y en los trabajadores, de un 42 a un 86. Y estas dadas me las ha dado Recursos Humanos. Pero si ya me dais los datos mal, pues estamos apañados. Menos mal que hablo con los sindicatos y los trabajadores, que al menos te dicen la verdad. Es que no puede ser que encima te den los datos mal para llegar aquí a un debate, la verdad. O sea, yo sí que instigo al gobierno a que se llegue a un acuerdo, pero lo antes posible, y se solucione este panorama que estamos teniendo, porque no viene el problema del verano y turismo, y creo que estamos dando muy mala imagen. Gracias.
1: Gràcies, senyor Hernando. Senyora Torres, assumim Lloret.
3: Bé, gràcies, senyor alcalde. Seguirem en línia de la meva primera intervenció, però en aquest cas passaré a llegir exactament l'esmena que proposem i que demanem. En el punt segon, nosaltres a la nostra esmena instem directament a l'alcalde a impulsar amb caràcter immediat els canvis organitzatius de coordinació i de distribució de responsabilitats polítiques que consideri necessàries per tal de millorar el clima laboral, reforçar la confiança interna entre el personal municipal i garantir una gestió més eficient dels recursos humans i dels serveis públics municipals. I en quart lloc, també esmenem per tal de que s'incorpori en el tercer lloc, impulsar i licitar en un termini màxim de 3 mesos la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Lloret de Mar per garantitzar la participació de la representació sindical del personal municipal durant tot el procés d'elaboració i validació. I en quart lloc, elaborar, en coordinació amb la representació sindical i amb el suport tècnic extern, si escau, un pla de millora del clima laboral i la modernització organitzativa que inclogui com a mínim mesures de prevenció de riscos psicosocials, millores de comunicació interna i coordinació entre departaments, plans de formació i promoció interna, revisió de càrregues de treball i cobertura de vacants estructurals, protocols de lideratge i mediació i resolució de conflictes, mesures de conciliació i benestar laboral, indicadors objectius d'avaluació i seguiment periòdic. I, alcalde, crec que el problema ha quedat més que de manifest quin és. Falta lideratge polític, però sobretot li demanaríem que faci una reflexió, un punt d'inflexió que signifiqui el dia d'avui, perquè faci tots els canvis de reestructuració polítics que corresponen, perquè aquest any que queda de legislatura es pugui desenvolupar l'activitat com els veïns i veïnes de Lloret de Mar es mereixen, perquè els veïns i veïnes són el nostre focus, però sense els treballadors i treballadores municipals no podrem tirar endavant res del que ens estan demanant dia rere dia.
1: Ja, senyora Torres, senyor Robert, de Tots per Lloret.
4: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Rodríguez, després seguirem amb el que tenia preparat per la meva segona intervenció, però m'he donat compte d'una cosa, i és que jo entenc que si aquesta és l'actitud que vostè manté amb les meses, en les trobades, en les meses, amb les sectorials, difícilment aquesta gent tindrà un acord amb vostès, perquè té un problema molt greu, que és la falta d'empatia. I vostès, i tu Mas, ens ha dit que d'aquí 3 mesos, si fa falta, ens tornarà a dir el mateix. Suposo que això és el mateix que fa. Vostè ha dit, en el proper ple, si ha de fer falta, tornaré a dir el mateix. Ho ha dit així. I segur que aquest és el seu missatge que fa vostè davant dels sindicats. Per això estan aquí. Miri-s'ho bé, miri, aixequi el cap, miri els treballadors que té aquí. Recordi quan va venir un tècnic d'activitats i li va dir mentidera aquí davant. Recordi quan va venir un tècnic de protecció civil i li va dir mentidera aquí davant. Recordi quan van venir uns policies i li van donar l'esquena mentre vostè parlava. Recordi-ho. I rebaixi. Negociïn. Arribin a un acord. Perquè això és el que volem tots. Ells tenen unes pretensions i l'administració en té unes altres. I la política és l'art d'arribar a acords. I ells estan disposats a rebaixar. Perquè nosaltres, quan vam negociar amb ells, van rebaixar les seves pretensions inicials. Les van rebaixar. El 2017 vam haver d'assumir despeses extres, però ells també van assumir menys ingressos per ells. I això és l'art de negociar. I això és el que demanem nosaltres. Jo no vinc aquí a dir-li que vostè ho fa molt malament. He vingut a demanar que negociïn. És això, perquè em preocupa com a lloretenc els carrers com veig a les nits. I estem amb un 60% d'ocupació. No em vull imaginar quan estiguem al 100%. Em preocupa quan ve la gent a queixar-se perquè no rep respostes quan les ha de rebre. Això és el que em preocupa a mi. Estem debatent per què la policia local ha deixat de fer hores extraordinàries. Estem debatent per què s'han convocat concentracions davant d'aquest ajuntament. I estem debatent per què cada vegada són més els treballadors que expressen el seu malestar amb la situació actual. Vostè ho pot intentar reduir-ho tot a una qüestió econòmica, o el vostè més o el vostè menys. Pot intentar explicar que existeixen limitacions pressupostàries, per cert, a un govern socialista. Pot intentar responsabilitzar els governs anteriors. Pot intentar traslladar la responsabilitat als tècnics o als representants sindicals. Però hi ha una pregunta que continua sense resposta. Com és possible que s'hagi arribat a aquest nivell de confrontació amb tota la representació sindical de l'Ajuntament? Perquè els conflictes laborals no apareixen d'un dia per l'altre. Els conflictes laborals es generen quan falla el diàleg, quan falla la confiança, quan falla el lideratge. I això és precisament el que avui estem posant sobre la taula. La preocupació ja no és només el conveni. La preocupació no és una negociació concreta. La preocupació és que estem veient una organització que perd professionals, que veu com treballadors busquen oportunitats en altres administracions i que transmet una sensació creixent de desmotivació interna.
8: I quan una administració comença a perdre talent, el problema deixa de ser dels treballadors. El problema passa a ser de qui dirigeix aquesta organització. Per això nosaltres hem demanat transparència, hem demanat dades, hem demanat un diagnòstic independent i per això hem demanat responsabilitats polítiques, perquè creiem sincerament que la situació ha superat la categoria d'un conflicte laboral ordinari i arribats a aquest punt li hem de dir una cosa amb tota la sinceritat. Senyor alcalde, és impossible que vostè pugui oferir una solució als treballadors de l'Ajuntament. És impossible que pugui liderar els recursos humans d'aquest Ajuntament quan no ha estat capaç de mantenir unit el seu propi grup municipal. La número 2 del seu grup porta 2 anys sense responsabilitats de govern.
1: Vaja acabant.
8: Tampoc ha estat capaç de mantenir unit el seu propi govern. Són constants els retrets públics i les discrepàncies que els seus socis de govern expressen sobre la seva manera de governar. I si no és capaç de generar confiança dins del seu propi grup municipal, ni dins del seu propi govern, difícilment podrà generar confiança necessària per liderar una solució als problemes que avui plantegen els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Lloret de Mar. I aquesta és la responsabilitat política que avui li demanem que assumeixi. Gràcies per deixar-me un minut més.
1: Gràcies, senyor Robert. Senyor Martínez, de Junts Lloret.
5: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, els hi repeteixo, la manca de lideratge, d'instruccions, de pla de treball, de full de ruta, fa que professionals excel·lents perdin les ganes, la il·lusió i es plantegin marxar, convertint la mobilitat interna o externa en una via d'escapament. S'incrementen treballadors en algunes àrees, deixant-ne d'altres completament desateses, provocant situacions de caos amb un excés de feina inassolible. Els hi repeteixo. Senyora Rodríguez, vostè parlava que han augmentat el personal urbanisme, serveis públics, informàtica. Vostè ha parlat realment amb els treballadors d'aquestes àrees? El que diuen és completament diferent al que diu vostè. Estan saturats, estan sobrepassats. Vostè deia que els de Junts fem promeses incomplertes. Miri, només li recordo que quan Junts va estar el primer any al govern hi havia un problema en protecció civil i des del minut zero ens vàrem posar a treballar-hi. Vàrem sortir de govern i vostè va aturar les negociacions fins a un punt que vam haver de tornar a portar al ple les negociacions per tal d'aprovar tot el que feia referència a protecció civil. Per tant, no digui que Junts fem promeses incomplertes. Miri, el seu to del "i tu m'has", això és el que bloqueja les negociacions. Això és el que fa que avui aquesta sala estigui plena de gom a gom. Si vostès haguessin fet la feina, avui no estaríem aquí. A part de l'"i tu m'has" i de l'autocrítica, els mata la soberbia. Un dels seus problemes ben grans és que vostès no tenen ni la gosadia de sentar-se amb tots els regidors abans dels plens, d'explicar els punts abans dels plens. A la legislatura 11-15, sempre abans dels plens, hi havia una reunió dels tècnics i amb el regidor de l'àrea amb tots els grups de l'oposició. Quantes n'han fet vostès aquesta legislatura? Ni una. Ni una. Vostès van directe a les juntes que fem, les comissions informatives. Abans de les comissions informatives hi haurien d'haver reunions. Miri, hi ha responsables polítics d'aquesta situació? Sí, està claríssim qui són. Per això, l'esmena que ara presentarà el senyor Fernández demana la reprovació de l'alcalde com a màxim responsable de la situació. No perquè sí, sinó perquè s'impliquin les negociacions des del minut zero. Això no hauria d'haver arribat aquí. No es tracta de donar tot el que es demana. Es tracta de seure, es tracta de parlar, es tracta d'arribar a acords en benefici de tothom. Que tothom es senti a gust en el lloc on treballa, que tothom es senti valorat, que no es porti personal extern per fer feines que haurien d'assumir els tècnics de la casa. I vostè, senyor alcalde, és el màxim responsable per haver permès que aquesta deriva es fes d'aquesta manera. Vostè, mentre es dedica a exhibir-se a les xarxes socials, fent veure que això, que aquí està tot bé i que aquí no passa res. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. Senyora Rodríguez.
6: Bé, en aquests minuts que em queden no penso entrar en les seves provocacions, tot i que m'acosta, i no participar més d'aquest circ en el que converteixen la política municipal. La política municipal és més que això, però després de 3 anys a l'oposició sembla que no aprenen i que no tenen ganes de fer les coses bé ni de treballar per fer un Lloret millor, sinó tot el contrari. Potser s'haurien de canviar el nom i en comptes de dir-se "tots junts per Lloret" s'haurien de dir "tots junts contra Lloret". Seria més realista amb el que volen per Lloret i amb les seves actuacions i actituds. D'Esquerra Republicana ja no dic res, perquè directament s'hauria de treure la paraula "esquerra" del nom, perquè porten 3 anys sent incapaços de fer la seva pròpia oposició i fusionant-se amb els convergents. Senyor Fernández, encara està temps de que tots junts l'incloguin a les properes llistes municipals. Aquest ple extraordinari és una gran mentida per fer soroll, un soroll totalment innecessari. Aquest govern està negociant amb els sindicats i vostès ho saben perfectament. De totes maneres, els vull recordar que les reivindicacions dels treballadors municipals no venen d'ara, sinó que porten des de l'any 2012 sense que se'ls renovi el conveni col·lectiu. Jo els vull preguntar, ja que aquí hi ha regidors que aviat portaran 12 anys en aquest ajuntament i van estar fins a 8 anys a govern. Si el conveni col·lectiu va caducar l'any 2012, com és possible que en els 8 anys que han governat no hagin arribat a un acord amb els sindicats? Perquè haurien d'haver negociat dos convenis, no un. Em sorprèn molt que em retreguin a mi o a aquest govern una cosa que vostès en 8 anys no van ser capaços de fer. Per tant, la nostra incapacitat per arribar a acords és exactament la mateixa que la que van tenir vostès. Estem negociant i hem fet una proposta que no arriba a les pretensions dels sindicats i que podria ser millor, segur, però hi estem posant ganes i esforços, i no només el govern, també els tècnics municipals. Però tenim una línia vermella molt clara, i és que tot ha d'estar dins de la legalitat. Com bé diuen els sindicats, la intervenció municipal ha manifestat que els increments no poden rebassar el límit de la massa salarial. I sobre aquest import van fer una proposta als sindicats, una proposta que està oberta a consideracions i modificacions. Entenc que queda lluny del que ells demanen, que ascendeix a 1.600.000 euros. Però ja no estem parlant de voluntat política, estem parlant del que la llei permet o no permet. I aquestes són les regles del joc que tenim. A partir d'aquí, nosaltres negociarem amb tot el que sigui legalment possible. Si existeixen alternatives jurídiques viables, que les estem buscant, també les estudiarem. Transparència, tota. Però com sempre dic, a mi no m'ha trucat ningú. Únicament Vox i Sumem Lloret. I jo vaig proposar-li fer un cafè al senyor Martínez, i això que diu que mai em reuneixo amb ells. Diuen que els importen molt els treballadors municipals i les seves peticions, però la mà estesa que sempre s'omplen la boca d'oferir només les tenen per intentar-nos fer-nos caure. Senyor Robert, el convido a venir a totes les meses de negociació. El convido a venir, que segur que vindrà amb gust, ja que li importa tant la negociació i té tanta experiència. Vostè demana dades, i quan els hi donem dades, tampoc li agraden. Potser és que només volen que surtin les dades que a vostès els interessen. Facin el favor, no enganyin els treballadors municipals. A vostès els hi donen igual les negociacions. Vostès estan encantats amb el conflicte, perquè l'únic que volen és destruir aquest govern. Han polititzat un conflicte laboral. Estan fent demagògia amb l'actiu més important que té un ajuntament, que és el seu personal. Jo entenc que volen cobrar el ple extraordinari, però no hi ha problemes més greus a Lloret per fer-lo que han de jugar amb les persones i la gestió interna de recursos humans? Els hi dic una cosa. El Departament de Recursos Humans està fent una feina rigorosa, professional i molt exigent en un context molt complex. Jo vull agrair a tot l'equip, a totes les persones que hi treballen, l'esforç que hi dediquen cada dia i traslladar tot el meu suport i el meu agraïment sincer. Noies, això d'avui no us ho mereixeu, perquè Esquerra i tots junts, no us oblideu, també són treballadores d'aquest ajuntament i mereixen un respecte. I vostès no tenen vergonya, però no tot s'hi val. Parlem de persones i espero que mai us en oblideu. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Senyor Fernández, Esquerra Republicana.
1: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Rodríguez, l'única línia vermella que vostès tenen, l'única línia vermella que vostès tenen és la del vermell socialista que tenen a les seves sigles. Aquí no tenen cap altra línia vermella, senyor Rodríguez. I per cert, fa 6 mesos que sóc candidat a les eleccions, l'únic. No cal que em busqui partit polític. Potser vostè necessita, això ja no ho sé, però a mi no cal que me'n busqui. I per cert també, com li deia el regidor Robert, els plens extraordinaris no es cobren, per tant, no intenti fer demagògia amb aquest tema. Senyor Guic, quin problema s'ha solucionat? Avui el correu que hem rebut era per dir el que ja van dir els treballadors de manteniment i de la brigada en el seu primer correu, que és que no farien hores extres fins al dia 1 de juny. No entenc quin ha estat el problema que s'ha solucionat, perquè de fet en el correu posa que no s'ha arribat a cap acord que satisfagui a les dues parts, per tant no ho entenc. Aquest ple avui ha servit per visualitzar la realitat que nosaltres fa massa temps que patim, que nosaltres fa massa temps que denunciem que passa en aquest ajuntament. I sincerament, veient el que he vist, no sé si el més preocupant és el conflicte laboral, perquè el més preocupant és que després de tot el que està passant, el govern continuï sense entendre la dimensió del problema. Això no va de complements, això no va de convenis, això no va de sous, això va del seu modus operandi com a govern. No ha mantingut unit ni el seu propi grup, senyor alcalde. Li fa figa dia sí dia també. Què ens ha de venir a explicar? Això va de si escoltem o no, va de si es negocia o no, va de si es lidera o no, liderarà. I avui una part molt important de la plantilla municipal és aquí per dir-los que vostès s'han equivocat de camí. I el mínim que jo esperava, no sé la resta, però era una mica d'humilitat, una mica d'autocrítica i sobretot, insisteixo, lideratge, que crec que és la clau. Per això nosaltres mantenim les propostes de resolució. De fet, les millorem incorporant les esmenes que han fet les companyes de Sumem Lloret, però farem una contraesmena al punt segon, que ara us passarem perquè la tenim aquí en paper i que si em vol ajudar la senyora interventora o el senyor secretari les podrem passar. El més greu és que aquesta situació ja està afectant directament a la ciutat i de fet ho ha dit fins i tot la mateixa plantilla, els mateixos agents de la policia local. Ens estan alertant que aquesta manca d'hores extres estan deixant els serveis tensionats i no ens ho podem permetre. Això a les portes de la temporada turística, senyor alcalde, és una irresponsabilitat política enorme, perquè governar no és només fer vídeos, fer anuncis i inaugurar obres. No, governar és saber negociar amb les persones. Governar

0: que no és administratiu. El problema és de lideratge polític. I ara mateix qui lidera aquest ajuntament és vostè, senyor alcalde. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Fernández. Jo li demanaria que si podria treure la paraula, la frase reprovar en la seva actuació, votaríem a favor de la seva esmena. Si no la treuen, doncs ens veiem obligat, per desgràcia, a no votar-la. Per tant, en les seves mans està.
0: Jo ja li he dit abans a la regidora Torres, reprovar és una eina política que és perfectament legal, que és perfectament entenible, i nosaltres, de fet, no entenem aquest ple sense aquesta reprovació cap a l'alcalde.
1: D'acord, doncs queda fixada. Iniciem el torn de votacions. Votar en primer lloc l'esmena del grup de Sumem. Senyor Guic.
2: Senyor alcalde, hauríem de votar primer l'esmena d'Esquerra sobre la segona... Sobre l'esmena de...
1: Jo crec que el senyor secretari va per ordre de presentació, veritat, senyor secretari? Per tant, votem l'esmena de Sumem. Senyor Guic?
3: Sí.
1: Senyor Hernando?
4: Sí.
1: Senyora Torres?
5: Sí.
1: Senyor Fernández?
6: Sí.
1: Senyor Robert?
2: Jo tinc una qüestió d'ordre. Perdó, perquè si jo ara voto que sí en aquí...
1: També pots votar que sí.
2: Després votarem aquí i s'incorporarà.
1: Sí.
2: Doncs aleshores, sí.
1: Senyor Martínez?
7: Sí.
1: Ai, Toni, que s'escolti?
7: Sí.
1: Sí, l'esmena la Sumem. Senyora Rodríguez?
8: Sí.
1: D'acord. Ara votaríem l'esmena d'Esquerra Republicana. Senyor Guic?
3: No.
1: Senyor Hernando?
4: Sí.
1: Senyora Torres?
5: Sí.
1: Senyor Fernández?
6: Sí.
1: Senyor Robert?
7: Sí.
1: Senyor Martínez?
7: Sí.
1: Senyora Rodríguez?
8: No.
1: Quedaria incorporada l'esmena de Sumem a la moció amb l'esmena d'Esquerra a l'esmena de Sumem, i passaríem a votar la moció amb les dues esmenes incorporades. Senyor Guic?
3: Sí.
1: Senyor Hernando?
4: Sí.
1: Senyora Linares? Senyora Torres?
5: Una qüestió d'ordre, no serien les dues esmenes, sinó seria una parcial de l'esmena de Sumem més l'esmena d'Esquerra.
1: Sí.
5: Sí.
1: Senyor Fernández? Perdó? Sí.
9: La part expositiva de l'acord queda igual.
1: Sí.
9: I s'aprova els acords d'aquests amb el segon canviat.
5: Exacte.
1: Per tant, senyora Torres?
5: Sí.
1: Senyor Fernández?
6: Sí.
1: Senyor Robert?
7: Sí.
1: Senyor Martínez?
7: Sí.
1: I senyora Rodríguez?
8: No.
1: Doncs quedaria aprovada amb 13 vots a favor i 7 vots en contra, i amb això finalitzaríem el ple extraordinari. Molt bon divendres a tothom, i també desitjar

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
3: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972-36-28-70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Daniela Guillén afronta aquest cap de setmana la segona prova del Mundial de Motocross femení. Seran el Gran Premi d'Alemanya, un dels traçats més emblemàtics del calendari mundialista i caracteritzat per el seu terreny hardpack. La pilot de Lloret de Mar arriba a Alemanya com a líder provisional del campionat després d'imposar-se el passat cap de setmana a França, on va protagonitzar una espectacular remuntada en imposar-se a la segona màniga. Daniela Guillén torna ara a un circuit on ja va aconseguir pujar al podi la temporada passada, després de firmar una segona i quarta posicions a les curses disputades. La pilot ja sap què significa ser líder en una segona cita del Mundial. Aquesta situació ja la va viure el 2024, tot i que ara és una pilot molt més madura i preparada per gestionar aquest tipus de situacions. Recordem que Daniela Guillén és líder amb 47 punts, els mateixos que té la italiana Chiara Fontanesi. En el tercer lloc hi ha, amb 36 punts, April Franzoni. Les curses arriben dissabte a 3:45 de la tarda i diumenge a 1:45. Les dues es podran seguir a través del canal Esport 3. Més coses, Lloret de Mar acull aquest divendres la quarta edició de la Gala de les Arts Marcials, una exhibició que reunirà prop d'un centenar de participants. Durant la gala es practicaran disciplines com el karate, el taekwondo, la boxa tailandesa, la defensa personal, el judo, les MMA i l'esgrima japonesa. La trobada comptarà amb la participació dels clubs Karate Drist, Taekwondo New Age, Boxing, Albino, Autodefensa Marga, el Judo Club Esportiu, el Nova Unió i el Kintsugi Dojo, que uniran esforços en aquesta exhibició oberta a tots els públics. Escoltem un dels organitzadors, Santi Gutiérrez.
5: Una exhibició única amb disciplines com el taekwondo, la boxa, el kickboxing, la defensa personal, el judo, les MMA i el iaijutsu, l'art de l'espasa japonesa. Serà una tarda nit plena d'energia, tècnica, respecte i espectacle, que no pot faltar, amb la participació de clubs i esportistes de la vila. Les arts marcials a Lloret de Mar són molt més que un esport, són disciplina, superació, valors i comunitat, obertes a totes les edats.
4: La quarta gala de les arts marcials se celebra aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el pavelló municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. L'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret organitza aquest cap de setmana la Gimnastrada. Es tracta de l'habitual festival de fi de curs en què hi participaran 120 gimnastes de diferents edats i nivells. Al llarg de la jornada, els assistents podran gaudir de les actuacions de totes les gimnastes de l'escola que han preparat diferents coreografies a les últimes setmanes. A més, els equips de competició mostraran els exercicis que aquest any els han permès obtenir diferents medalles. L'acte acabarà, com és tradicional, amb un emotiu número conjunt en què hi participaran totes les gimnastes del club, des de les més petites, que tenen només 3 anys, fins a les veteranes i entrenadores. La Gimnastrada és aquest diumenge a les 11 del matí en el pavelló municipal d'Esports.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebra aquest dissabte la Fish Party, que és una trobada de pesca nocturna que impulsa la botiga Pesca César i que coincideix amb el 12è aniversari. L'esdeveniment és una trobada informal de pescadors a la platja amb un ambient lúdic i obert, tant aficionats com a pescadors amb experiència competitiva. Escoltem l'organitzador César Giraldo.
5: Los Fish Party son unas quedadas de pesca que hacemos en la playa de Lloret de Mar a lo largo del año. Siempre nos reunimos unos 15-20 pescadores y pasamos una noche de pesca fantástica. Y este año coincide con el 12 aniversario, que en 2014 abrimos la tienda y aquí estamos durante 12 años a pie del cañón. Y este sábado, si dan un paseo por la playa por la noche, verán que hay muy buen ambiente de pesca y es muy bonito de ver.
4: Pel que fa a la participació, és gratuïta, només cal trucar al telèfon 626 18 49 64 i presentar-se dissabte a les 8 del vespre a la botiga Pesca César. D'altra banda, el Casal de l'Obrera ha preparat una proposta cultural que és oberta al públic aquest diumenge al Jardí de la Pau. L'acte consistirà en un recull de poesia i fragments teatrals acompanyats de música i dansa en un format a l'aire lliure. Josep Maria Lloberes, membre de l'agrupació, explica que hi haurà el mateix aforament que en el teatre del Casal de l'Obrera.
6: Aquí el que farem nosaltres és un petit recull de poemes i fragments de les obres de l'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera. A més, per fer la cosa que sigui més amena i tot, col·laborem amb l'esbar Joaquim Ruïra, que ens acompanyarà, i amb la copla que porten ell sempre, la copla la principal del Carib. Això també és curiós, perquè us podem dir que Casal hi queuen 120 persones, i llavors el que és en Xavi de Cultura també hi posarà exactament 120 cadires perquè tothom... perquè tothom es pugui sentar. Per això us convidem, que no us ho perdeu, això, a les 7 de la tarda.
4: El programa inclourà un recull de poemes i de fragments de les obres L'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera i comptarà amb la col·laboració de l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes i la copla La Principal del Carib. L'esdeveniment, que s'emmarca en el 75è aniversari del Casal de l'Obrera, s'ha previst aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda als Jardins de la Pau.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Junts, Tots i Esquerra, a l'oposició, han aconseguit tirar endavant la moció aprovada en el ple extraordinari celebrat aquest divendres per analitzar la situació del personal de l'Ajuntament. La proposta ha pogut ser aprovada en rebre el suport de Comuns, soci de l'equip de govern de Sumem i de Vox, mentre que el Partit Socialista, a l'equip de govern, hi ha votat en contra. El debat ha començat al migdia a les 12 amb una protesta dels treballadors i representants sindicals a la plaça de la Vila que, en acabar, han seguit la sessió des de la sala de plens. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Jordi Martínez, de Junts.
5: S'ha de posar fi al col·lapse col·lectiu. Cal que s'assumeixin responsabilitats polítiques al més alt nivell. Senyors de l'equip de govern, la salut laboral de la plantilla no és negociable. La qualitat dels serveis de Lloret tampoc ho és. Deixin a un costat la passivitat, escoltin els treballadors i els sindicats i posin-se a fer feina com fa temps que ho haurien d'haver fet.
4: Albert Robert, de Tots.
6: Que el conflicte continua obert i que la situació sembla estar lluny de solucionar-se. La pregunta que ens fem és molt senzilla. Com hem arribat fins aquí? Perquè quan els conflictes apareixen simultàniament en diferents serveis municipals, quan els representants dels treballadors fan públic el seu malestar i quan les mesures de protesta es van acumulant, el problema ja no és puntual ni sectorial. El problema passa a ser estructural.
4: Míriam Rodríguez, del Partit Socialista.
7: Des de 2024 fins ara, que és quan aquest govern ha elaborat els pressupostos municipals, hem creat un total de 6 places noves mitjançant taxa de reposició, és a dir, totes les places que la llei ens permetia crear. I dic des del 2024 perquè pel pressupost del 2023 el va fer l'anterior govern, del qual formàveu part la majoria dels que ara esteu aquí a l'oposició. Saben quantes places noves van crear vostès l'any 2023? Cap. Ni una sola plaça nova. I això no ho dic jo, ho diu l'informe de recursos humans, que parlava d'un exercici de contenció pressupostària. Per tant, sorprèn bastant sentir ara segons quines lliçons de gestió de personal per part dels que quan tenien responsabilitats de govern no van ampliar la plantilla ni tan sols dins dels límits legals que tenien.
4: Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
8: Continuem escoltant excuses i continuem escoltant que tot és molt complex, però zero autocrítica, zero. I jo no sé si és que no han aixecat el cap, no han aixecat la mirada, però tenen la sala plens plena de treballadors de la casa. Estan segurs que no han de fer autocrítica? Segur? Segur, senyora Rodríguez, que el problema d'avui és que nosaltres hem convocat aquest ple? Segur que aquest és el seu problema? Jo crec que no. Nosaltres no hem vingut aquí per defensar que s'aprovi automàticament tot el que plantegen els sindicats. És que no és la nostra feina, és la seva, és la de les meses, no és la nostra feina. Nosaltres hem vingut aquí perquè hem de posar sobre la taula que tenim un conflicte i s'ha de trobar la manera de solucionar-lo.
4: Frederic Guic, de Comuns.
9: Confio i no dubto que arribarem a un acord. Demanaria als sindicats, doncs, rigor i que se'ns faci arribar tota la documentació demanada.
4: Lara Torres, de Sumem.
10: El problema existeix i quan hi ha treballadors que manifesten preocupació, quan els sindicats alerten de dificultats i quan el clima laboral es deteriora, la responsabilitat dels representants públics és escoltar i actuar. Ara bé, també creiem que la manera d'afrontar aquest problema és important. Per això hem presentat una esmena que tots vosaltres disposeu i aquí ve aquesta segona idea clau. No? No compartim la política d'assenyalament personal.
4: Coque Hernando, de Vox.
11: Tiene que estar en la calle. Y lo que no puede ser es que hayan dos patrullas para todo el pueblo de Lloret. Eso es lo que no puede ser. Entonces, la gente se quema. Son profesionales. pero también te van quemando. Con respecto a las bajas, la persona que coge un ascentismo, claro que lo coge porque está enfermo o porque no se encuentra bien, pero muchas veces ese ascentismo viene derivado del trabajo, de la consecuencia del trabajo y de las malas relaciones que hay dentro de ese trabajo.
4: L'oposició atribueix la situació a una manca de lideratge i de planificació de l'equip de govern i denuncia un augment del malestar entre la plantilla, la pèrdua de professionals i tensions amb els sindicats, amb afectació directa en els serveis municipals. La moció aprovada avui inclou mesures com donar compte en el proper ple ordinari sobre l'evolució de la plantilla, el nombre de baixes laborals, l'índex d'absentisme i les vacants, a més de reprovar l'alcalde Lamelas com a màxim responsable d'aquesta situació. La proposta inclou un diagnòstic independent de la situació laboral i també un pla integral de millora amb mesures concretes i amb calendari.
12: Més info a novaradiolloret.cat.
13: Escoltes la fórmula de la ràdio de Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'univers de fantasia de Joc de Trons arriba aquest dissabte a Lloret de Mar amb la presentació del llibre Siete Reinos de Javier Marcos. La presentació als Jardins de Santa Clotilde tindrà un component especial, ja que el recinte va ser un dels escenaris de la primera temporada de La Casa del Drac, la prequela de Joc de Trons. Segons l'autor, el llibre és fruit de més d'una dècada de treball al portal Los Siete Reinos i combina recerca sobre l'univers creat per George R.R. Martin amb vivències personals a diferents rodatges a Espanya. Escoltem Javier Marcos.
5: Mi libro Siete Reinos nace como recopilación de todo el trabajo que llevo haciendo en la web Los Siete Reinos desde el año 2013. Los Siete Reinos es la mayor página a nivel mundial sobre Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, los libros en los cuales está basado la serie de HBO, y además cobró mucha importancia a raíz de que en 2014 empezaran las grabaciones de la serie Juego de Tronos en España. Por ello he vivido experiencias maravillosas en los rodajes de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, El Caeros de Reinos en España, y además, gracias a mi trabajo durante tantos años en esta web, que a día de hoy es la mayor del mundo, he podido conocer personalmente a George Martin, cenar con él varias veces, darle, por ejemplo, la primera copia de mi libro, y por eso mi libro también tiene como material original, aparte de toda la historia de los libros, las series, spin-offs, etc., la primera biografía que cuenta toda la historia del autor. Ya digo, con esta información exclusiva, por haber estado con él en múltiples ocasiones. Creo que es un libro que, si os gusta el mundo de la fantasía o el mundo, os gusta el mundo del Juego de Tronos, es imprescindible, porque es una investigación como jamás se ha hecho a nivel mundial.
4: La jornada inclourà una taula rodona sobre el fenomen de les adaptacions de fantasia i de ciència-ficció i el creixent impacte del turisme audiovisual. Marcos destaca que cada vegada més fans viatgen als llocs on s'han rodat les seves sèries preferides.
5: Estamos viviendo un auténtico boom de las series y productos de fantasía y ciencia ficción. Nos encontramos actualmente en lo que llaman algunos The Nerd Stream Era, en el cual lo nerd, lo freaky, es mainstream. Ahora el raro es el que no ha visto Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos. Y a raíz de esta popularidad de estos productos, que antes eran pues para un público más de nicho, estamos en una época de auténtica explosión de adaptaciones de estas series y libros antes considerados demasiado frikis. Por ello, además de este gran interés en este tipo de productos, se realiza toda una serie de turismo porque mucha gente se quiere ir de luna de miel o de viaje al lugar donde grabaron su película o serie favorita. ¿Cuánta gente ha viajado a Nueva Zelanda porque se grabó El Señor de los Anillos allí? O, por ejemplo, ¿cuánta gente visita los desiertos donde se ha filmado Star Wars o el parque temático de Londres donde se grabó Harry Potter? Es un turismo cultural realmente interesante que está creciendo muchísimo y que merece un estudio.
4: L'autor també posa en valor iniciatives com Gardens of the Dragon, impulsada després del pas de l'equip de la Casa del Drac pels Jardins de Santa Clotilde, que ha contribuït a convertir Lloret en un punt de referència per als seguidors de la saga. Tant la presentació del llibre com la taula rodona, on hi participarà Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'Amfiteatre dels Jardins.
6: La previsió meteorològica.
7: Bona tarda. La calorada històrica que ens està afectant i que ahir va deixar rècords de calor a molts punts de Catalunya tindrà continuïtat també de cara a avui. Temperatures molt semblants a les d'ahir. Potser recolem algun grau, però vaja, continuarà fent moltíssima calor, una màxima al voltant dels 30-31 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada i anticicló. Per tant, sol radiant, sense excepcions. I de cara al cap de setmana sí que el mercuri doncs recularà una mica més. Per tant, a poc sembla que anirem perdent graus. Això sí, venim de tan amunt que la sensació serà de ple estiu amb valors clarament superiors a la mitjana durant força dies, un descens que es podria consolidar més de cara a mitjans finals de la setmana que ve, també amb un augment de la inestabilitat, un extrem encara incert que haurem d'anar concretant fins llavors. De moment toca sol, calma, sense pluja a la vista, sol amb tan sols algunes pinzellades de núvols totalment inofensius. Si anem al cap de setmana al Pirineu i Prepirineu, sí que ens pot ploure. Augmentaran els xàfecs i tempestes en aquesta zona de cara a les tardes, però la resta sense pluja i amb aquesta calor molt intensa que avui encara pot deixar algun rècord cap a Ponent i a l'Ebre, però aquí a poc doncs el mercuri anirà reculant. Insistim, calor de ple estiu de canícula, valors molt per sobre del que tocaria, que a partir de la setmana que ve sembla que a poc s'anirà normalitzant.
3: Més info a novaradiodret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Perú. Van encertar de l'1 al 1000. Dia de declarar el meu amor de gamberro.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Junts, Tots i Esquerra, a l'oposició, han aconseguit tirar endavant la moció aprovada en el ple extraordinari celebrat aquest divendres per analitzar la situació del personal de l'Ajuntament. La proposta ha pogut ser aprovada en rebre el suport de Comuns, soci de l'equip de govern de Sumem i de Vox, mentre que el Partit Socialista, l'equip de govern, hi ha votat en contra. El debat ha començat al migdia a les 12 amb una protesta dels treballadors i representants sindicals a la plaça de la Vila que, en acabar, han seguit la sessió des de la sala de plens. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Jordi Martínez, de Junts.
5: S'ha de posar fi al col·lapse col·lectiu. Cal que s'assumeixin responsabilitats polítiques al més alt nivell. Senyors de l'equip de govern, la salut laboral de la plantilla no és negociable. La qualitat dels serveis de Lloret tampoc ho és. Deixin a un costat la passivitat, escoltin els treballadors i els sindicats i posin-se a fer feina com fa temps que ho haurien d'haver fet.
4: Albert Robert, de Tots.
6: Que el conflicte continua obert i que la situació sembla estar lluny de solucionar-se. La pregunta que ens fem és molt senzilla. Com hem arribat fins aquí? Perquè quan els conflictes apareixen simultàniament en diferents serveis municipals, quan els representants dels treballadors fan públic el seu malestar i quan les mesures de protesta es van acumulant, el problema ja no és puntual ni sectorial. El problema passa a ser estructural.
4: Míriam Rodríguez, del Partit Socialista.
7: Des del 2024 fins ara, que és quan aquest govern ha elaborat els pressupostos municipals, hem creat un total de 6 places noves mitjançant taxa de reposició, és a dir, totes les places que la llei ens permetia crear. I dic des del 2024 perquè pel pressupost del 2023 el va fer l'anterior govern, del qual formàveu part la majoria dels que ara esteu aquí a l'oposició. Saben quantes places noves van crear vostès l'any 2023? Cap. Ni una sola plaça nova. I això no ho dic jo, ho diu l'informe de Recursos Humans, que parlava d'un exercici de contenció pressupostària. Per tant, sorprèn bastant sentir ara, segons quines lliçons de gestió de personal, per part dels que quan tenien responsabilitats de govern no van ampliar la plantilla ni tan sols dins dels límits legals que tenien.
4: Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
8: Continuem escoltant excuses i continuem escoltant que tot és molt complex, però zero autocrítica, zero. I jo no sé si és que no han aixecat el cap, no han aixecat la mirada, però tenen la sala plens plena de treballadors de la casa. Estan segurs que no han de fer autocrítica? Segur? Segur, senyora Rodríguez, que el problema d'avui és que nosaltres hem convocat aquest ple? Segur que aquest és el seu problema? Jo crec que no. Nosaltres no hem vingut aquí per defensar que s'aprovi automàticament tot el que plantegen els sindicats. És que no és la nostra feina, és la seva, és la de les meses, no és la nostra feina. Nosaltres hem vingut aquí perquè hem de posar sobre la taula que tenim un conflicte. I s'ha de trobar la manera de solucionar-lo.
4: Frederic Guic, de Comuns.
9: Confio i no dubto que arribarem a un acord. Demanaria als sindicats rigor i que se'ns faci arribar tota la documentació demanada.
4: Lara Torres, de Sumem.
10: El problema existeix i quan hi ha treballadors que manifesten preocupació, quan els sindicats alerten de dificultats i quan el clima laboral es deteriora, la responsabilitat dels representants públics és escoltar i actuar. Ara bé, també creiem que la manera d'afrontar aquest problema és important. Per això hem presentat una esmena que tots vosaltres disposeu i aquí ve aquesta segona idea clau, no? No compartim la política d'assenyalament personal.
4: Coque Hernando, de Vox.
11: tiene que estar en la calle. Y lo que no puede ser es que hayan dos patrullas para todo el pueblo de Lloret. Eso es lo que no puede ser. Entonces, la gente se quema. Son profesionales, pero también te van quemando. Con respecto a las bajas, la persona que coge un ascentismo, claro que lo coge porque está enfermo o porque no se encuentra bien. Pero muchas veces ese ascentismo viene derivado del trabajo, de la consecuencia del trabajo y de las malas relaciones que hay dentro de ese trabajo.
4: L'oposició atribueix la situació a una manca de lideratge i de planificació de l'equip de govern i denuncia un augment del malestar entre la plantilla, la pèrdua de professionals i tensions amb els sindicats, amb afectació directa en els serveis municipals. La moció aprovada avui inclou mesures com donar compte en el proper ple ordinari sobre l'evolució de la plantilla, el nombre de baixes laborals, l'índex d'absentisme i les vacants, a més de reprovar l'alcalde Lamelas com a màxim responsable d'aquesta situació. La proposta inclou un diagnòstic independent de la situació laboral i també un pla integral de millora amb mesures concretes i amb calendari.
12: Més info a novaradiolloret.cat.
13: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
14: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
13: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
15: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Daniela Guillén afronta aquest cap de setmana la segona prova del Mundial de Motocross femení. Seran el Gran Premi d'Alemanya, un dels traçats més emblemàtics del calendari mundialista i caracteritzat per el seu terreny hardpack. La pilot de Lloret de Mar arriba a Alemanya com a líder provisional del campionat, després d'imposar-se el passat cap de setmana a França, on va protagonitzar una espectacular remuntada en imposar-se a la segona màniga. Daniela Guillén torna ara a un circuit on ja va aconseguir pujar al podi la temporada passada, després de firmar una segona i quarta posicions a les curses disputades. La pilot ja sap què significa ser líder en una segona cita del Mundial. Aquesta situació ja la va viure el 2024, tot i que ara és una pilot molt més madura i preparada per gestionar aquest tipus de situacions. Recordem que Daniela Guillén és líder amb 47 punts, els mateixos que té la italiana Chiara Fontanesi. En el tercer lloc hi ha, amb 36 punts, April Franzoni. Les curses arriben dissabte a 3:45 de la tarda i diumenge a 1:45. Les dues es podran seguir a través del canal Esport 3. Més coses, Lloret de Mar acull aquest divendres la quarta edició de la Gala de les Arts Marcials, una exhibició que reunirà prop d'un centenar de participants. Durant la gala es practicaran disciplines com el karate, el taekwondo, la boxa tailandesa, la defensa personal, el judo, les MMA i l'esgrima japonesa. La trobada comptarà amb la participació dels clubs Karate Drist, Taekwondo New Age, Boxing, Albino, Autodefensa Marga, el Judo Club Esportiu, el Nova Unió i el Kintsugi Dojo, que uniran esforços en aquesta exhibició oberta a tots els públics. Escoltem un dels organitzadors, Santi Gutiérrez.
5: Una exhibició única amb disciplines com el taekwondo, la boxa, el kickboxing, la defensa personal, el judo, les MMA i el iaijutsu, l'art de l'espasa japonesa. Serà una tarda-nit plena d'energia, tècnica, respecte i espectacle, que no pot faltar, amb la participació de clubs i esportistes de la vila. Les arts marcials a Lloret de Mar són molt més que un esport, són disciplina, superació, valors i comunitat, obertes a totes les edats.
4: La quarta gala de les arts marcials se celebra aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el pavelló municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. L'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret organitza aquest cap de setmana la Gimnastrada. Es tracta de l'habitual festival de fi de curs en què hi participaran 120 gimnastes de diferents edats i nivells. Al llarg de la jornada, els assistents podran gaudir de les actuacions de totes les gimnastes de l'escola que han preparat diferents coreografies a les últimes setmanes. A més, els equips de competició mostraran els exercicis que aquest any els han permès obtenir diferents medalles. L'acte acabarà, com és tradicional, amb un emotiu número conjunt en què hi participaran totes les gimnastes del club, des de les més petites, que tenen només 3 anys, fins a les veteranes i entrenadores. La Gimnastrada és aquest diumenge a les 11 del matí en el pavelló municipal d'Esports.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si es pot del moment.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebra aquest dissabte la Fish Party, que és una trobada de pesca nocturna que impulsa la botiga Pesca César i que coincideix amb el 12è aniversari. L'esdeveniment és una trobada informal de pescadors a la platja amb un ambient lúdic i obert, tant aficionats com a pescadors amb experiència competitiva. Escoltem l'organitzador César Giraldo.
5: Los Fish Party son unas quedadas de pesca que hacemos en la playa de Lloret de Mar a lo largo del año. Siempre nos reunimos unos 15-20 pescadores y pasamos una noche de pesca fantástica. Y este año coincide con el 12 aniversario, que en 2014 abrimos la tienda y aquí estamos durante 12 años a pie del cañón. Y este sábado, si dan un paseo por la playa por la noche, verán que hay muy buen ambiente de pesca y es muy bonito de ver.
4: Pel que fa a la participació, és gratuïta, només cal trucar al telèfon 626 18 49 64 i presentar-se dissabte a les 8 del vespre a la botiga Pesca César. D'altra banda, el Casal de l'Obrera ha preparat una proposta cultural que és oberta al públic aquest diumenge al Jardí de la Pau. L'acte consistirà en un recull de poesia i fragments teatrals acompanyats de música i dansa en un format a l'aire lliure. Josep Maria Lloberes, membre de l'agrupació, explica que hi haurà el mateix aforament que en el teatre del Casal de l'Obrera.
6: Aquí el que farem nosaltres és un petit recull de poemes i fragments de les obres de l'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera. A més, per fer la cosa que sigui més amena i tot, col·laborem amb l'esbart Joaquim Ruïra, que ens acompanyarà, i amb la copla que porten ells sempre, la copla la principal del Carib. Això també és curiós, perquè us podem dir que Casal i Què van 120 persones, i llavors el que és en Xavi de Cultura també posarà exactament 120 cadires perquè tothom es pugui sentar. Per això us convidem, que no us ho perdeu, això, a les 7 de la tarda.
4: El programa inclourà un recull de poemes i de fragments de les obres L'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera i comptarà amb la col·laboració de l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes i la copla La Principal del Carib. L'esdeveniment, que s'emmarca en el 75è aniversari del Casal de l'Obrera, s'ha previst aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda als Jardins de la Pau.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Molt bones i benvinguts avui a Vintage. Comencem aquest capítol 88 amb una relació molt especial, la que va haver-hi entre els Queen, Freddie Mercury, i Michael Jackson. És una de les col·laboracions més fascinants de la història de la música. Tot va començar en el 1980 amb un concert dels Angels, on es van trobar Freddie Mercury i Michael Jackson amb els Queen, i des d'allà va néixer la idea de crear un llarga durada conjunt entre Queen i Michael Jackson. Passat un temps, cap allà al 1983, van començar a posar en marxa aquesta idea i van començar-ho a fer en l'estudi de gravació que tenia Michael Jackson a casa seva. Allà va néixer State of the Shock, Victory, o la cançó amb la que començarem avui. La cosa no va anar gaire bé. Més que res, però, bueno, Michael Jackson era una persona bastant excèntrica i Freddie Mercury no acabava d'entendre el fet de que portés les seves mascotes a l'estudi de gravació, un ximpanzé i una llama. Per un altre cantó, Michael Jackson tampoc entenia la forma, l'estil de vida de Freddie Mercury i la seva addicció a les drogues coneguda per aquella època perquè acaba de sortir d'una depressió. De tot això, què va quedar? Doncs que State of the Shock va acabar amb la veu de Mick Jagger i els Rolling Stones. The Victory és una cançó inacabada i que no ha sigut mai editada. I aquesta, en la que comencem avui, es va tornar a gravar per fer coincidir les dues veus en el 2014, perquè en un principi van quedar les dues pistes per separat i mai van veure acabada aquesta cançó fins al 2014, moment en el que els Queen la van incorporar dintre d'una llarga durada de recopilació. Així que, família, ens hi posem. Bon vespre, benvinguts. Això és Vintage.

Estic segur que va ser un moment autènticament màgic en l'estudi de gravació de Michael Jackson. Freddie Mercury al piano i aquestes dues veus, aquests dos grans monstres de la música. Michael Jackson, Freddie Mercury amb els Queen. Continuem amb grans cançons, amb grans records, ara des del 1977, amb els Fleetwood Mac. Un dels seus grans clàssics, això és Dreams.

Una altra de les obres creades per Rod Stewart el 1977 i que es troba inclosa dintre del llarg durada Footloose and Fancy Free. Canviem completament d'estil i ens anem amb una de les veus reconegudes de la música. Temps per recuperar Tracy Chapman i aquest Fast Car.

La ducta existencial feta cançó d'Alejandro Sanz, Si fuera ella. Marxem cap a Canàries amb Rosana, I si tu no estàs.

amb un estil únic. Ens arribàvem des de 1982 als britànics Imagination. Aquest tot un clàssic, Illusion. Recuperem ara la veu de Nick Kamen.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org. Enjoy this trip.

La música ballable, la música dance de meitats dels 90 amb els S-Express. Tornem als 80, ho fem amb Chris Love, Neil Tamen, els Pet Shop Boys.

Eren principis dels 80 i uns germans anomenats Auceron presentaven a Ràdio Futura en Societat en cançons com aquesta, La estàtua del Jardín Botánico. Sense deixar els 80, concretament des del 1983, una de les veus més importants de la moguda madrilenya. Tino Casal. I aquesta anomenada Pòquer per a un perdedor.

recuperant grans cançons dels 70 amb la veu meravellosa de Billy Joel. Continuem, sense deixar aquesta dècada, per trobar-nos amb Leo Sayer. I aquest You Make Me Feel Like Dancing.

Els asturians il·legals des del 1982 amb aquesta Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Les cançons que es feien als 80, el record musical que ara ens arriba en la veu de David Summer. I els Hombres G. El ataque de las chicas cocodrilo.

El gran, inconfundible i inolvidable Stevie Wonder. Amb 25 premis Grammys a les seves esquenes i triomfant en cançons com aquest, Sir Duke. Ells són els New Edition i aquesta una del 1988. Don't love a-

Elles són un trio i ens arriben des del 1977. S'anomenen The Emotions. I aquesta, Based on My Love. Fins al punt horari de les 10 del vespre. Anem amb Laura Branigan. Amb ella ho deixem per avui, ens despedim, dir-vos que ha sigut tot un plaer acompanyar-vos des d'aquí, des de Nova Ràdio Lloret. Lo de sempre, no feu res que jo no faria i ens tornem a escoltar i a trobar aquí en aquesta casa.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La biblioteca acollirà aquest divendres al taller Viu l'Alegria, una proposta de joc i risoteràpia inclosa en la Setmana de la Gent Gran. L'activitat va a càrrec d'Alquímia Lúdica. El taller convida les persones a participants a reconnectar amb la seva part més lúdica, espontània i alegre a través del joc i del riure compartit. Segons Enriqueta Pérez, una de les responsables, es tracta d'una experiència divertida i transformadora que afavoreix la connexió emocional i la creació d'un entorn més càlid, humà i autèntic.
3: És una experiència molt divertida i transformadora que ens convida a reconnectar amb la nostra essència més lúdica, més espontània i més alegre. És una oportunitat per explorar la meravellosa força alliberadora que té el riure i el joc quan es comparteix amb altres persones. Quan riem i juguem juntes, totes les persones, doncs, generem un entorn més càlid, més humà i autèntic. I Viu l'Alegria és un espai per fluir, per gaudir, per connectar des del cor.
2: Des de l'organització es destaca que el riure i jugar són activitats essencials al llarg de totes les etapes de la vida i que porten beneficis emocionals, físics, cognitius i socials.
3: Té beneficis físics, emocionals, cognitius, socials, però així a nivell general, doncs direm que millora el benestar integral i la qualitat de vida. També ens ajuda a connectar amb altres persones, perquè jugar i riure genera moments de felicitat compartida. Està comprovat que les persones que riuen, que juguen, que es relacionen, doncs tenen una longevitat més llarga i que viuen amb una millor salut física i mental.
2: El taller també planteja el joc com a eina de cohesió i de benestar col·lectiu que permet reduir tensions, millorar les relacions socials i fomentar una actitud positiva. Les persones interessades en participar-hi han de fer inscripció prèvia al Casal de la Gent Gran al telèfon 972 37 25 36. El taller és aquest divendres a partir de les 5 de la tarda a la biblioteca.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

0: programa Ràdio Lloret.
1: A veces desearía ser un robot.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar celebra aquest dissabte la Fish Party, que és una trobada de pesca nocturna que impulsa la botiga Pesca César i que coincideix amb el 12è aniversari. L'esdeveniment és una trobada informal de pescadors a la platja amb un ambient lúdic i obert, tant aficionats com a pescadors amb experiència competitiva. Escoltem l'organitzador César Giraldo.
3: Los Fish Party son unas quedadas de pesca que hacemos en la playa de Lloret de Mar a lo largo del año. Siempre nos reunimos unos 15-20 pescadores y pasamos una noche de pesca fantástica. Y este año coincide con el 12 aniversario, que en 2014 abrimos la tienda y aquí estamos durante 12 años a pie del cañón. Y este sábado, si dan un paseo por la playa por la noche, verán que hay muy buen ambiente de pesca y es muy bonito de ver.
2: Pel que fa a la participació, és gratuïta, només cal trucar al telèfon 626 18 49 64 i presentar-se dissabte a les 8 del vespre a la botiga Pesca César. D'altra banda, el Casal de l'Obrera ha preparat una proposta cultural que és oberta al públic aquest diumenge al Jardí de la Pau. L'acte consistirà en un recull de poesia i fragments teatrals acompanyats de música i dansa en un format a l'aire lliure. Josep Maria Lloberes, membre de l'agrupació, explica que hi haurà el mateix aforament que en el teatre del Casal de l'Obrera.
4: Aquí el que farem nosaltres és un petit recull de poemes i fragments de les obres de l'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera. A més, per fer la cosa que sigui més amena i tot, col·laborem amb l'Esbart Joaquim Ruïra, que ens acompanyarà, i amb la copla que porten ells sempre, la copla la principal del Carib. Això també és curiós, perquè us podem dir que Casal hi queuen 120 persones, i llavors el que és en Xavi de Cultura també hi posarà exactament 120 cadires perquè tothom es pugui sentar. Per això us convidem, que no us ho perdeu, això, a les 7 de la tarda.
2: El programa inclourà un recull de poemes i de fragments de les obres L'Hostal de la Glòria i la Marieta Cistellera i comptarà amb la col·laboració de l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes i la copla La Principal del Carib. L'esdeveniment, que s'emmarca en el 75è aniversari del Casal de l'Obrera, s'ha previst aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda als Jardins de la Pau.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Take your shots in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Junts, Tots i Esquerra, a l'oposició, han aconseguit tirar endavant la moció aprovada en el ple extraordinari celebrat aquest divendres per analitzar la situació del personal de l'Ajuntament. La proposta ha pogut ser aprovada en rebre el suport de Comuns, soci de l'equip de govern de Sumem i de Vox, mentre que el Partit Socialista, l'equip de govern, hi ha votat en contra. El debat ha començat al migdia a les 12 amb una protesta dels treballadors i representants sindicals a la plaça de la Vila que, en acabar, han seguit la sessió des de la sala de plens. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Jordi Martínez, de Junts.
3: S'ha de posar fi al col·lapse col·lectiu. Cal que s'assumeixin responsabilitats polítiques al més alt nivell. Senyors de l'equip de govern, la salut laboral de la plantilla no és negociable. La qualitat dels serveis de Lloret tampoc ho és. Deixin a un costat la passivitat, escoltin els treballadors i els sindicats i posin-se a fer feina com fa temps que ho haurien d'haver fet.
2: Albert Robert, de Tots.
4: Que el conflicte continua obert i que la situació sembla estar lluny de solucionar-se. La pregunta que ens fem és molt senzilla. Com hem arribat fins aquí? Perquè quan els conflictes apareixen simultàniament en diferents serveis municipals, quan els representants dels treballadors fan públic el seu malestar i quan les mesures de protesta es van acumulant, el problema ja no és puntual ni sectorial. El problema passa a ser estructural.
2: Míriam Rodríguez, del Partit Socialista.
5: Des de 2024 fins ara, que és quan aquest govern ha elaborat els pressupostos municipals, hem creat un total de 6 places noves mitjançant taxa de reposició, és a dir, totes les places que la llei ens permetia crear. I dic des del 2024 perquè pel pressupost del 2023 el va fer l'anterior govern, del qual formàveu part la majoria dels que ara esteu aquí a l'oposició. Saben quantes places noves van crear vostès l'any 2023? Cap. Ni una sola plaça nova. I això no ho dic jo, ho diu l'informe de recursos humans, que parlava d'un exercici de contenció pressupostària. Per tant, sorprèn bastant sentir ara, segons quines lliçons de gestió de personal, per part dels que quan tenien responsabilitats de govern no van ampliar la plantilla ni tan sols dins dels límits legals que tenien.
2: Albert Fernández, d'Esquerra Republicana.
6: Continuem escoltant excuses i continuem escoltant que tot és molt complex, però zero autocrítica, zero. I jo no sé si és que no han aixecat el cap, no han aixecat la mirada, però tenen la sala de plens plena de treballadors de la casa. Estan segurs que no han de fer autocrítica? Segur? Segur, senyora Rodríguez, que el problema d'avui és que nosaltres hem convocat aquest ple? Segur que aquest és el seu problema? Jo crec que no, jo crec que no. Nosaltres no hem vingut aquí per defensar que s'aprovi automàticament tot el que plantegen els sindicats. És que no és la nostra feina, és la seva, és la de les meses, no és la nostra feina. Nosaltres hem vingut aquí perquè hem de posar sobre la taula que tenim un conflicte i s'ha de trobar la manera de solucionar-lo.
2: Frederic Guic, de Comuns.
7: Confio i no dubto que arribarem a un acord. Demanaria als sindicats, doncs, rigor i que se'ns faci arribar tota la documentació demanada.
2: Lara Torres, de Sumem.
8: El problema existeix i quan hi ha treballadors que manifesten preocupació, quan els sindicats alerten de dificultats i quan el clima laboral es deteriora, la responsabilitat dels representants públics és escoltar i actuar. Ara bé, també creiem que la manera d'afrontar aquest problema és important. Per això hem presentat una esmena que tots vosaltres disposeu i aquí ve aquesta segona idea clau, no? No compartim la política d'assenyalament personal.
2: Coque Hernando, de Vox.
9: tiene que estar en la calle. Y lo que no puede ser es que hayan dos patrullas para todo el pueblo de Lloret. Eso es lo que no puede ser. Entonces, la gente se quema. Son profesionales, pero también te van quemando. Con respecto a las bajas, la persona que coge un ascentismo, claro que lo coge porque está enfermo o porque no se encuentra bien. Pero muchas veces ese ascentismo viene derivado del trabajo, de la consecuencia del trabajo y de las malas relaciones que hay dentro de ese trabajo.
2: L'oposició atribueix la situació a una manca de lideratge i de planificació de l'equip de govern i denuncia un augment del malestar entre la plantilla, la pèrdua de professionals i tensions amb els sindicats, amb afectació directa en els serveis municipals. La moció aprovada avui inclou mesures com donar compte en el proper ple ordinari sobre l'evolució de la plantilla, el nombre de baixes laborals, l'índex d'absentisme i les vacants, a més de reprovar l'alcalde Lamelas com a màxim responsable d'aquesta situació. La proposta inclou un diagnòstic independent de la situació laboral i també un pla integral de millora amb mesures concretes i amb calendari.
1: Més info a novaradiodoret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.